0: Molt bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
1: Vaig dir que la intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: És Marc Puigtió, alcaldable d'Esquerra a Girona, en conversa amb un jove creador de contingut gironí vinculat a l'extrema dreta. A l'àudio diu literalment que tenia la intenció de fer fora tots els seus companys d'Esquerra. L'àudio s'ha filtrat a les xarxes socials i Puigtió es troba ara amb un expedient obert pel seu propi partit. És una de les notícies d'aquest dijous. Ara us parlarem també d'una important operació a Catalunya contra el narcotràfic. El primer, però, és la informació més pràctica. Informació del trànsit. Compte aquesta hora la ronda de dalt de Barcelona, a l'Eix Calatrava. Bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè hi ha un carril tallat per sentit. Hi ha hagut un accident a primera hora que ja ha estat retirat, però encara queden retencions. Se suma a aquest sinistre que hi ha unes obres a la via. També a la ronda litoral, les cues a les dues rondes en sentit Llobregat arriben als 6 quilòmetres i a la C12 un carril tallat per un accident a Maià, al sentit Flix.
0: Pel que fa al transport públic no consten incidències, i ara el temps... Avui es presenta una tarda complicada. Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. La jornada comença tranquil·la, però la tarda vindrà marcada pels ruixats i les tempestes a qualsevol punt del territori. Molta precaució, que seran molt intenses. Després, ruixats que deixen mitja hora més de 40 litres per metre quadrat. Molta precaució en zones inundables. De fet, les tempestes que tindran podran acompanyades inclús de pedra. Així que molta precaució. Les temperatures màximes baixaran a la costa voltant els 32 graus, a l'interior els 35. Ara mateix els termòmetres van des dels 21 graus a Girona, 22 a Lleida, 26 a Tarragona i 28 marquen a Barcelona.
0: La Policia Nacional ha detingut 13 persones a Catalunya vinculades al càrtel de Jalisco. Es dedicaven al tràfic de metamfetamina i tenien un laboratori al Manà, a Lleida. Els han incautat 2 tones i mitja d'aquesta droga amagades enmig de líquid de vainilla, una de les partides més grosses que s'han trobat mai a Europa. Martí Oliver.
4: La droga es produïa a Mèxic i s'enviava per via marítima en contenidors fins a França, on viatjava fins a Catalunya. Al juny, la policia francesa va detectar un enviament a prop de la frontera amb la Jonquera i, en comptes d'interceptar l'enviament, va alertar la Policia Nacional perquè en fes el seguiment i així es pogués desmantellar tota l'organització criminal. La investigació va conduir-los fins a un laboratori clandestí al Manar, al Segrià, on la metamfetamina es cristal·litzava abans de ser distribuïda al mercat. L'inspector en cap, Alejandro Martín, ha explicat les dificultats que va suposar desmantellar aquesta infraestructura.
5: Hay que entrar en el momento adecuado. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado.
4: De moment, la policia encara no ha pogut identificar el comprador de la substància.
0: Més coses. A Barcelona, l'Ajuntament ha presentat un nou sistema de traductors de veu amb intel·ligència artificial per millorar l'atenció a la ciutadania. Ja s'han distribuït més del 80% dels dispositius a la ciutat capaços de traduir fins a 82 idiomes al català. Elia Pijuan.
6: El dispositiu pesa més de 15 grams i ja s'utilitza en departaments com serveis socials, oficines d'atenció ciutadana i guàrdia urbana. Facilita la comunicació d'estrangers que s'adrecin a oficines municipals. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
7: És un tema d'interacció, és a dir, estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, doncs parli un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès. Des d'aquest punt de vista, l'interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu. I fins i tot el dispositiu no pot arribar a permetre fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
6: El projecte té una inversió inicial de 55.000 euros i es preveu que al setembre es posin en marxa la resta d'exemplars.
0: Política Esquerra reclama que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegui a les Corts espanyoles per donar explicacions sobre la inclusió de l'independentisme català en un informe de l'Europol sobre terrorisme.
2: Es tracta d'un informe que s'elabora anualment a partir de les dades que fan arribar als estats i que fins al 2023 ja incluïa tant l'independentisme català com el basc. Junts i els republicans van pressionar el PSOE perquè es deixés de vincular el sobiranisme amb la violència. Arran de l'acord d'investidura, el president Pedro Sánchez va demanar a l'organisme clarificar els extremismes violents i l'Europol va canviar els criteris. Tant el 2024 com el 2025 ja no es va fer esment a l'independentisme, cosa que sí que ha passat enguany. Per això els republicans han registrat 2 peticions que Marlaska comparegui tant al Congrés com al Senat aquesta setmana.
0: Diverses entitats excursionistes reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir al Parc Natural de Collserola, que recordem està tancat des del novembre passat per culpa del brot de pesta porcina africana. detectat amb porcs senglars. Les agrupacions esportives creuen que les restriccions s'estan durant massa i reclamen una reobertura controlada i gradual pel Valero.
2: Les entitats del voltant de Barcelona denuncien que ha caigut el nombre de participants de les seves activitats.
8: Ja no s'han apuntat perquè diuen per no poder fer l'activitat premium, per dir-ho així, m'apunto al casal de l'escola o al casal del barri. Hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat.
2: És Carla Grau, responsable dels casals al Centre Excursionista de Catalunya. Per això, les agrupacions demanen rebaixar les restriccions.
9: Aquí es tracta de fer un protocol. Nosaltres volem fer un protocol que digui, mira, doncs pots sortir aquest home, faràs aquesta activitat i després t'has de desinfectar o has de fer tal, tal, tal.
2: Jaume Llogany, president del Club Muntanyenc Sant Cugat, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
0: Ara sí, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, denunciades per estafa, assegura que treballa per tornar tots els diners. Més de 90 famílies s'han quedat sense vacances i sense els diners que ja havien pagat per avançat. Marta Altimir.
10: No enviava els bitllets de vol, no constava cap reserva als hotels o no retornava els diners quan els clients volien anul·lar el viatge. Ara la propietària de l'agència suspèn tota l'activitat, diu, per problemes de gestió. En un comunicat ha demanat disculpes a les famílies i assegura que ja està treballant per tornar tots els diners. Els afectats s'han unit per posar-se en contacte amb un advocat i de moment estan denunciant a títol individual a la comissaria dels Mossos.
0: I els pescadors alerten que aquest mes serà l'últim que podran sortir a pescar gamba de Palamós perquè ja hauran esgotat les quotes que marca la Unió Europea, tant pel que fa als dies com als quilos de pesca permesos a l'any.
11: Arribarem a Nadal, no es tracta d'arribarem a Nadal, és que aquí no arribarem a Nadal. Aquí, a final d'aquest mes d'agost, no tindrem quota de gamba ja.
0: És el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaigües, a l'equip Catalunya, que ha vist que aquest any deixaran de pescar prop de 40 tones de gamba vermella. I a Lleida, més de 200 persones s'han acollit al dispositiu d'urgència que ha posat en marxa aquesta setmana l'Ajuntament de la ciutat en dos pavellons firals per als temporers sense feina ni sostre. Ara ja no hi ha assentaments de gent dormint al ras al costat de la fira. Maricel Benavarre.
12: Han estat 207 les places ocupades de les 260 ofertades en total. Segons l'alcaldessa accidental Carme Valls, s'ha acabat amb els assentaments i els temporers han acceptat el dispositiu d'urgència.
13: Hi ha la vigilància cada vegada, s'està fent-nos, ha estat ben acceptat per tothom i jo crec que el problema és tot el contrari, no? Fem molt, tal com el que han fet és solucionar aquell problema d'aquella gent que està bé dormint fora del pavelló, dormint al ras.
12: Les 160 places extra del pavelló 4 només estaran disponibles fins al 17 d'agost. Les 100 restants del pavelló 3 encara es podran utilitzar fins a finals de mes.
0: I ara saludem la Laura Estrada. Què tal? Bon dia, Laura, com estàs?
14: Hola, bon dia. Bé.
0: Perfecte, doncs me n'alegro molt. Al marge de com estàs, què teniu aquí a Catalunya?
14: Bé, doncs una setmana d'aquesta arribada de 72.000 persones a CETA, que vam fer vosaltres avui, es parlen amb dues entitats, per saber com estan els recursos a Catalunya que tenen precisament menors. Volem fer-ho amb dues entitats, com deia. Després també el record de pensar en Guillem Cloa, que avui es pregunta si estem externalitzant el pensament. Ho diu perquè no sé si sabeu que hi ha empreses d'intel·ligència artificial que estan comprant llibres descatalogats per entrenar-la. Mm-hmm. Ens volem preguntar això. També escoltarem DJs que debuten a la branja electrònic i acabarem parlant d'anguiles amb en Guillem Costa del periòdico.
0: Doncs parleu una mica de tot. Crec que també una mica mirareu al cel perquè bé, aquesta tarda es presenta complicada.
14: Es presenta complicada. Actualitzarem exactament aquestes tempestes.
0: Gràcies, Laura. A partir de les 8, l'Aquí Catalunya, les freqüències de Ser Catalunya.
15: El machismo mata. Incluso cuando se supone que lo tiene más difícil. Incluso cuando la víctima es agente de la Guardia Civil y vive en un entorno supuestamente seguro, como una casa cuartel, y rodeada de compañeros y compañeras armados que pueden salir a defenderla. Incluso cuando la víctima tiene formación para protegerse en situaciones violentas. Si el machismo mata así, imaginen en el silencio de una casa cualquiera, de un pueblo cualquiera, en la soledad de cualquier mujer amenazada o maltratada, sin armas ni compañeros que puedan protegerla. El machismo mata en una casa cuartel o en un centro comercial de Murcia. Porque si en este país, ayer, hubiesen muerto asesinados dos políticos, dos futbolistas, dos periodistas, sería lo primero que les estaríamos contando hoy. Así que esta mañana lo primero que les cuento a esta hora es que ayer asesinaron a dos mujeres más, en Asturias y en Murcia. Y da igual lo que fueran las víctimas, porque lo que importa es lo que eran los asesinos. Hombres. Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Garay.
1: Esa no soy yo.
0: Radio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la meva

0: Trading up the scene for love pics. My kids and a young time. All they badass.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
2: Formeu-vos a treballar amb el

0: un animal. Atacada la fue la Viña Marx,
1: el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
0: Es la escamba, agata la cubeta.
2: Eti Jugas, amb Joan Tejedor.
3: Buenos días, buenos días, bienvenidos a Keti Jogas, bienvenidos a Keti Jogas, Andrea Sobrevira, bienvenidos a la Satora.
4: Són els croissants.
5: A dalt.
4: En queden?
5: Doncs que ho faci.
4: En queden o no?
5: Croissants crec que no en queda cap, queda una mica de donut i queda algun entrepanet. No queda gaire cosa més.
4: Que avui el Sol de Vila ha portat a esmorzar perquè és el seu aniversari. Un any més i són uns quants fent-ne 27.
5: Exacte.
4: Hòstia, perdó, que no es pot dir això a aquesta hora.
5: El què, que et tinc 27?
4: No,
5: perquè és un crim a...
4: que se m'escapen exabruptes, perquè aquest pacte que vas fer pel diable...
5: Home, noi.
4: No ens el van oferir a la resta, eh?
5: Home, sí, hi ha gent que sembla bastant més jove del que és, també, perquè aquesta ràdio...
4: Jo estic a punt de fer l'edat...
5: No trobar, no trobo ningú, però...
4: No, però...
5: Faig broma.
4: Jo estic a punt de fer l'edat que aparento des de fa anys. Però, escolta'm...
5: No, això és per les canetes blanques de la barba, que a mi encara... Alguna, puntualment, però...
4: Crec que semblo més jove ara amb canes a la barba que quan tenia tota la barba negra.
5: Això ja no ho sé.
4: Va, que la gent s'emprenya quan parlem de les nostres coses, Solde, perquè el que voldria la gent és no un regal d'aniversari per tu, sinó un regal en forma de nou per Hansi Flick.
5: Sí,
4: ahir deixàvem el que t'hi jugues aquesta hora pendents del viatge de Deco a Madrid i com podia intentar sacsejar l'arbre per agilitzar l'arribada de Julián, que és la prioritat número 1, però la realitat és tossuda, Solde Vila, i el que es troba a Deco és un mur, com es deia Fullana, al davant, en forma d'Atlètic de Madrid.
5: Sí, a veure, el que vam explicar ahir és que Deco intentaria desbloquejar aquesta situació i de moment el que sabem a hores d'ara és que no s'ha desbloquejat res. La cosa segueix exactament igual que estava ahir i que estava abans d'ahir i que estava la setmana passada i que estava fa un mes. Per tant, no s'ha avançat, tampoc s'ha retrocedit, no sé si s'havia de retrocedir en res, però no s'ha retrocedit, no s'ha avançat en res. L'Atlètic de Madrid està tancat en banda, no ven el jugador i això el Barça ho sap. Hi haurà de batallar. Veurem si hi haurà algun gest o no de Julián Álvarez en els propers dies cap a l'Atlético. El que ja vam dir ahir és que no semblava que hagués de fallar a l'entrenament del proper dilluns, és a dir, no presentar-se. No, nosaltres no, des d'aquí no ho veiem massa clar i això ens ho confirmen. És a dir, ens confirmen que el Barça en cap moment, ningú del Barça ni tot el Barça li ha demanat a Julián que no es presenti entre.
4: És a dir, ahir... Ja ho vam explicar, que la presència d'Eco a Madrid ho veia més a veure's amb l'entorn del futbolista i amb la gent que assessora el futbolista, que no hi havia previst cap trobar amb l'Atlético ni molt menys. Això, si l'Atlético accedís a negociar, ja hauria de ser un nivell més alt. No seria d'Eco Mateu Alemany, precisament, el que reunirien en una sala o...
5: I avui càmeres.
4: O una videotrucada per negociar. Això hauria d'anar més amunt.
5: Ah, sí, si hi ha una reunió d'Eco Mateu Alemany, m'agradaria que fos un live.
4: Que fos pública,
5: Exacte.
4: Que fos audiència pública.
5: Sí, estaria bé veure-ho.
4: Però de moment el que es troba a Deco és un mur. El que passa és que el viatge de Deco no era només per el Julián Álvarez. Segur que
5: no, tenia
4: moltes coses.
5: Tenia més reunions, Deco, tenia més reunions. Sí, tenia moltes més reunions a Madrid i van anar-les a fer, evidentment.
4: Perquè el Barça es mou al mercat i de fet ja van venint. Ja van venint perquè la setmana passada Nil Solans explicava que el Barça estava molt atent a la situació de Rodri Hernández, que no és la prioritat del mercat, òbviament, que la prioritat és reforçar el nou, però... que el capità de la selecció espanyola, campiona del món i mig centre del City, és un jugador interessant, encara que el Barça té un mig del camp de luxe, però que és un futbolista que ha tornat a demostrar un nivell excels i que li queda un any de contracte i que, per tant, el Barça estarà atent i que si necessita abordar l'operació econòmica estaria en condicions de fer-ho.
5: Sí. Si hi ha una oportunitat de mercat, que es diu, si hi ha una oportunitat de mercat i no se salten totes les línies de diguem-ne, salàries de la plantilla, línies salarials de la plantilla. Si no salta tot pels aires i hi ha aquesta oportunitat de mercat, doncs és una opció. Rodri és una opció.
4: Anglaterra i Atlètic ja se'n fa també ressò. Ara mateix tant l'Esport com el Mundo Deportivo a la portada posen de manifest aquesta opció de que el Barça acabi sondejant el fitxatge de Rodri. Fins i tot també l'Esport va més enllà i diu que no està tan clar aquest principi d'entesa que tenia el futbolista amb el Madrid per acabar vestint de blanc. L'estiu, sempre diem, serà llarg, cada cop queda menys, però queden setmanes. A Madrid hi tenim ja l'Héctor González. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Deje? Buenos días, ¿cómo estáis?
4: Esto de que lo de Rodri con el Madrid se enfría, de momento no nos consta, ¿no?
6: No nos consta. Sí que nos consta contactos entre el Barça y el entorno del futbolista, pero también en el Real Madrid, el último que hemos contado es que saben que para Rodri la prioridad sigue siendo el Madrid, no el Barça. Eso es la última noticia que tenemos. Por supuesto, es una llamada de llamadas, de preguntar. Pero sí, sabemos de ese contacto entre el Barça y el entorno de Rodri, pero que para el futbolista, para el mejor jugador del Mundial, la prioridad seguiría siendo el Real Madrid.
4: Pues vamos a ver cómo evoluciona esto las próximas semanas. De lo que estábamos pendiente ayer hasta ahora era de esa reunión que estaba a punto de arrancar entre los representantes de Vinicius y los altos ejecutivos del Real Madrid. Por lo que contaba ese ayer en el larguero, la sintonía fue buena. E incluso Mourinho, decías tú, está bastante convencido de que se va a acabar quedando el brasileño.
6: Sí, ha habido un giro, un guiño, una concesión, como lo queramos llamar, del Real Madrid a Vinicius. Parecía que nos iba a mover de los 22 millones de euros al año la oferta del Real Madrid. Recordemos que Vinicius pedía 30, pero ayer en esa reunión, en la que no estaban, por cierto, ni Vinicius ni Florentino Pérez, fue una reunión pues José Ángel Sánchez y Unai Calafat por parte del club, los representantes de Vinicius, de su agencia por el otro. Bueno, pues en esa reunión el Madrid

0: obrim aquest dijous amb una protagonista de luxe, perquè, Laia Pujols, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Hem seguit molt de prop l'última setmana l'evolució de l'equip de natació artística espanyola als europeus. 6 medalles en 7 disciplines, l'última ahir, amb aquesta coreografia Berghain, que transcendirà més enllà del resultat esportiu segur, que els hi va valdre la plata.
1: Sí, de fet són 8 medalles, normal que sí, són 5 de plata, 2 bronzes i un or en total. T'has descomptat, normal, perquè aquest equip trenca tot, trenca rècords, fa història. De fet, excepte en 3 rutines, tota la resta ha tingut medalla, per tant, molt bon europeu. Però més enllà dels podis, l'equip ha aconseguit fer història, primer trencant el rècord de major nota obtingut en impressió artística i en Berghain, i en segon lloc aconseguint el primer or en saló tècnic de la història de la disciplina espanyola, un or que té noms i cognoms, com ja vam dir aquí, i que són els d'Iris Tió, que valorava així aquest europeu ahir a l'Arguero.
2: Estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles. Creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban convocadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos están espiando los entrenamientos, nos han copiado alguna cosilla. Están pendientes de nosotros y nos estamos acercando mucho en lo que hace en las puntuaciones. Ya no estamos a 10 puntos de Rusia, ya no se ve algo imposible.
1: I és que tot i que l'equip de la Rússia han superat l'equip d'Andrea Fuentes en alguns casos, ho han fet per molt poc. I en categories individuals i de dot, l'equip espanyol ha quedat per sobre liderant la natació artística. Una Rússia que, bueno, ja sabem que va protagonitzar una polèmica en l'equip lliure. I ahir Iris Tió també en va parlar dient que va ser un gest poc ètic, però que també en va treure ferro, explicant que amb aquest gest l'únic que va demostrar Rússia és que Espanya ara és la líder de la natació artística.
2: O sea, es muy poco ético y no está bien porque fue que de la semifinal a la final subieron 5 puntos gracias a que nos copiaron una figura entera.
0: ¿Y les dio tiempo a prepararla?
2: O sea, sí, se lo dimos masticado, ¿sabes? Ya con toda la fórmula correcta, entonces

0: sí, fue un poco así mal. Pero bueno, mira, para nosotros es como que estamos liderando la sincro, ¿no? Porque nunca antes nos había copiado Rusia, ¿no? Y creo que esto significa que nosotras estamos como, ¿no?, a pie de cañón.
1: Per tant, a pie de cañón i amb aquest objectiu de Los Ángeles.
2: Andrea Fuentes, seleccionadora, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, què tal? No sé si se'm diu bé perquè estic aquí a París encara. Ara què estic?
2: Quantes hores has dormit avui?
3: No sé, però el rellotge m'ha dit que molt mal.
2: Malament, eh?
3: Sí, fatal. Però l'ha dit el tenor bé, o sigui que anirem recuperant a poc a poc.
2: Quin cost ha deixat aquest europeu?
3: Doncs una mica de tot. Per una banda estic molt satisfeta de l'equip perquè hem millorat moltíssim en quant ens hem apropat més que amb la Rússia. Les hem guanyat no només amb artística, sinó que amb l'execució de l'equip tècnic, que és el que més vols guanyar-nos algun dia a la teva vida, les hem guanyat amb aquells elements, no? O sigui que no ha sigut suficient per guanyar el tot, però ens hem apropat més que mai. Això en veritat hauria d'estar tirant coets ara mateix, però hi ha alguna cosa dintre que és que encara tinc... Perdó, és que estic cridant, estic aquí en un bar de Paris, i m'estan amb tothom. El tema de que sents que no és suficient, no? El que passa pot dir que es va, perquè al final és ganes de millorar i ganes d'anar més enllà, no? No només conformar-nos amb el que hem fet.
2: A més, veníeu d'un Mundial l'any passat amb 3 medalles d'or. Això ho heu notat també, bé, de gestionar aquestes expectatives, operació, posa-li tot el que vulguis?
3: Sí, això va ser només difícil al principi de la temporada, pues, gestionar aquesta pressió externa. Hem vingut a l'Europeu amb tota aquesta motxilla a sobre, però dient, bueno, anem a saber com es fa, no? Els primers dies sí que es va notar de que no sortia del tot el que fèiem, i un cop vam, pues, no acabar tan bé els primers dies, va ser com, pues ja està, ja tenies aquest pes de sobre, saps? Ara ja, bum, ja ens ha fotut la clatellada per darrere, ja està, desperta. I a vegades, per molt que ho diguis i ho planifiquis i fiquis teories, fins que no físicament l'experimentes, saps? El platallot aquest de la nena, desperta, que t'estigues de tonteries, saps? No et treus aquesta motxilla i per fi voles, no? Que és el que al final, fins a les primeres medalles, en aquestes dues dies, em van... Aquesta fase, no? Sí.
2: I això pot anar bé? En ple cicle olímpic, és a dir, Equador entre uns jocs i uns altres, és evident que, perquè hem parlat molt sempre del teu mètode d'entrenar, del procés que seguiu, del valor que li dones a com es treballa, a transcendir, a inspirar, ets una guanyadora i les teves nedadores són guanyadores. I quan aneu a un campionat mundial, europeu, jocs, aneu a guanyar o a quedar més amunt. Si en algun moment que t'ha de venir aquesta clatellada, que siguin un europeu i just quan queden 2 anys pels jocs, és el menys sí, dels moments?
3: I clatellada entre cometes, perquè al final hem tret moltes medalles, no? Que qualsevol diria, però què dius ara, que no és suficient, no? Però quan nosaltres diem que anem a guanyar és perquè guanyar és la màxima expressió d'estar en la teva millor versió, no? Que al final és l'objectiu nostre, que és el màxim que podem arribar a fer. Perquè els tres equips hem anat a la nostra millor vegada. El solo tècnic de la Lliga va ser la seva millor vegada. Va ser només el que podíem quedar, no? Era, vale, què necessitem per encara aquest pas endavant encara més, no? I això és el que et dona aquesta gana, aquestes ganes de descobrir més límits, no? Que no saps ni on estan encara. I amb les altres clatellades que hem tingut, doncs, que sí, sobretot amb el duo, ha sigut la màxima clatellada, de que anàvem com el duo guanyem. I ha sigut el que més hem guanyat, no? I la veritat és que és positiu. Al final, tot el que mires pot ser positiu o negatiu. El que és d'or pot ser negatiu, no? Perquè llavors treballem si et conformes o tens pressió després. Però si tu mires la part positiva de tot, com és ara, és boníssim que haguem tingut aquest moment de... que t'ho posa una mica més difícil d'on anar, no et penses que guanaràs sempre. I perquè ve Rússia, que Rússia... Espanya mai ha guanyat a Rússia, mai. Menys en l'any passat amb Sol i Duo. Però en aquí, mai. I això és el més important, no? O sigui que... Està bé que hagi passat, m'encanta que tinguem gana, que puguem apreciar més quan ho fan de veritat, perquè veurem que és més difícil del que ens pensen. I el més bo de tot és que ara som depredadors i elles són la presa, i no m'agrada més el paper de presa, no hi ha cosa que no ens pillin un altre cop, sinó estem cada cop més a prop i t'estic ja, si sí, mira't els peus de la cua i te l'agafo, saps?
2: Però és aquesta pressió d'anar a fer la persecució tu, però per exemple, això que deies ara amb el duo, que deies, amb el duo segur, tal, que ningú, o sigui, si algú es queda amb la impressió de, bueno, és que igual en 3 hores l'any passat i 6 medalles al Mundial s'han relaxat una mica, aquesta impressió seria errònia si algú la té?
3: No crec que ens hem relaxat, sinó que han vingut crisis noves que mai havíem tingut, saps? Crisis de internes, de gestió d'equip, de repente no, com, no sé, nervis extrems amb coses que no havíem tingut mai, o enveges dins de l'equip perquè una té més protagonisme que l'altra, que és totalment normal. Llavors ha sigut que no ens ho hem amagat ni ho hem dissimulat, sinó que ho hem parlat molt internament i ens hem posat en lloc de cadascú, entenent què significa estar més a la sombra quan entres les mateixes hores i què significa ser la portaveu i sotmetre't a aquesta exposició, saltar-te a l'entorn per esperar-lo a recuperar sola. Tot això sembla molt mal per des de fora perquè surt de la tele i tot, però és molt més difícil també, no? Llavors, està bé parlar-ho, exposar els sentiments que a vegades és del cul, també vull ser la portada. Ja, bueno, però és que ella potser pensa que treballa el mateix que tu, passa treballant el triple per darrere, saps? O sigui que va tot això obertament, sense sentir-te culpable, sense apuntar dits, sinó amb la intenció de créixer com a persones i com a equip i no voler ser un equip mediocre que simplement amaga aquests sentiments, sinó que els parlem i els volem analitzar i curar, no? Perquè volem estar en un estat espiritual o de consciència superior.
1: I Andrea, fa una setmana parlaves, no, d'això que mateix ara comentaves, que era com que el que més t'ha costat era que fossi un equip. I en aquest europeu hem vist molt doncs que tot l'equip ha anat a veure totes les rutines, us hem vist molt emocionades, sí, plorant.
3: Sí.
1: És que en aquest europeu heu sigut un equip més que mai després,
3: sí,
1: que havia vingut del Mundial?
3: Sí, a mi l'emoció em va cridar el grup aquest d'abans a plorar, perquè aquest europeu ha sigut tan maco veure com sonar, que per fi hem vist que l'enemic no estava dintre, no? Com diu el Víctor, diu, hem vist que l'enemic és de fora, si és que hi ha algun enemic, al final no són enemics, és un joc, però ha estat molt, molt positiu veure com envers l'adversitat s'han unit més que mai, no? I han descobert les potències de cada persona dintre de la diferència. Una cosa és dir-ho teòricament i l'altra és això, doncs viure i solucionar-lo, i aquestes mirades no ens haurem de dir res, però només les mirades entre nosaltres és com, vale, ja ho hem dit tot.
2: Perquè això t'anem a preguntar, si el que hi fossin les russes ha ajudat a aquesta equació, i ja no només que hi fossin, pel repte que suposa a nivell competitiu, i perquè, a veure,
3: com són, són molt bones, eh?
2: Però també el que va passar amb el combo lliure, això de venir a veure's un entrenament, copiar-vos un moviment, arribar a pujar la dificultat, i aquestes...
3: Sí.
2: Tot això com ho has paït?
3: La veritat és que al principi vam imaginar que pujaven 5 punts de dificultat, em vaig quedar amb tot. Sí, vaig estar com 10 minuts plorant i quedant el coixí, però jo vaig dir un moment. Llavors quan vaig descobrir que era perquè ens havien copiat la idea, que no és un moviment, és tot un concepte per un error del sistema que havíem descobert, i en veritat era una idea genial, que la copiessin els xers, perquè nosaltres portéssim hores i hores i hores planificant-la, elaborant-la, presentant-la correctament al món, no? Perquè una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-la més gran, i l'altra és passar-te a la ratlla pel teu propi benefici, no? És molt diferent. I llavors, al veure això vaig dir, doncs, a més, gràcies, sincerament, és un honor que ens copi Rússia, i ens han deixat, en plan, mira, posa'm la alfombra vermella, perquè te donem el lideratge, saps? Perquè la veritat s'han agradat moltíssim, han guanyat l'or però han perdut la dignitat.
2: M'agrada aquest titular, Andrea, han guanyat l'or però han perdut la dignitat. No, perquè és veritat, ets una persona que insisteixes molt en la filosofia de treball, en la teva manera de fer, en els valors que transmeteu, en com... Clar, quan et passa això, no sé si és fàcil de dir, doncs, potser m'he de replantejar com treballo, o al contrari, com deia Guardiola, dir, quan no guanyes és precisament quan més fidel has de ser a la teva manera de fer.
3: Sí, i la veritat és que ho hem fet d'una manera superelegant, ens hem posat a tothom a favor, tota la comunitat de la natació artística està a favor nostre, I és maco veure que a vegades hi ha gens que valen més la pena que la, de la plata a l'or. A la joventut es pot evolucionar d'una manera positiva i no negativa, és per mi el més. I les, al final és una carrera de fons, no? O sigui, l'objectiu és Los Angeles, doncs, tot està pensat, saps? O sigui, jo sé que no amb dificultat més baixa, però no ha sigut per casualitat.
2: I què has après d'això? Perquè no torni a passar en el futur. D'entrada posar un candado perquè no entrin a l'entreno, però a part d'això...
3: No, saps que no m'agrada amagar-me, però això sí, el pròxim no quan compti, la veritat, i no sigui un europeu, evidentment em guardaré les cartes per quan toqui. Però és que en aquest cas no em semblava maco, saps? No em semblava amagar-me. Volia ser transparent i portar, saps, amb el giro a la mà.
1: I de les 8 medalles que he guanyat, l'Iris n'ha guanyat 6, era la que feia més rutines, en feia 7. No sé com ha portat aquest europeu tant a nivell físic com mediàtic, que previ, doncs, veu dir que li havia costat una mica no arribar a aquest punt i arribar bé. No sé ara un cop ha passat, com ha arribat ella i com l'has vist tu com a entrenadora?
3: Doncs tothom, cada país m'ha vingut entrenades en plan, la Iris és com un nen, el nen és un monstre, com aguanta això? És no perquè fa més proves que ningú. No hi ha cap solista que faci, bueno, que faci les proves d'equip, no el duo mixta, i llavors és com un extraterrestre. No tinc més paraules i que estic super orgullosa de tenir a l'equip i poder entrenar-la i que quina sort tenim de tenir-la aquí, no? I llavors li he pogut ajudar a que potenci les seves fortaleses. I el fet que sigui tan bona persona i ajudi l'equip tant.
2: Doncs jo entenc que li poses bastants deures sovint a l'Iris. Ahir ella va estar a l'Arguero i ens va posar deures per tu.
4: ¿Y te pones nota o eso se lo dejas a otros? ¿O se lo dejas a Andrea Fuentes? No sé si te ha puesto nota a ti y también al resto de compañeras y compañeros del equipo.
0: No, se lo dejó a Andrea Fuentes, sí.
2: Doncs parlo amb Déu, entrenadora.
3: Perdó?
2: Parlo amb Déu.
3: Ella m'ha dit que parlo amb Déu a ella. No, amb Déu, és que... És que tu, el que aguantes aquesta dona, aquest campionat, que hem de donar tres proves, que això és com impensable, dues d'elles seguides, a l'entrenament d'abans, a la segona, després l'altra, tornar a desconnectar tots els moviments, i hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina, recordar-los sense liar-te amb el que ve després, quan són tots tan iguals i tan en diferents ordres, és una capacitat mental que és això? Bueno, no és capaç, i no s'ha cancat ni una vegada, eh? Sí, que no és una cameta que s'hagi col·locat un número. No, allà, pum, sang freda.
2: Doncs, Andrea, et deixarem que acabis de baixar després d'aquesta setmana intensa d'europeus. Hem vist un escenari gran, ja l'havia estrenada, però aquesta coreografia del Bergheim, que me'n recordo quan et vam entrevistar a principis de la temporada passada, que ens vas dir, l'estem preparant,
3: sí.
2: Flipareu amb una acrobàcia que jo crec que trencarà, i em sembla que amb aquest transcendís sí que us n'heu sortit, eh?
3: Sí, ha sigut la més valorada de la història quantíficament, així que celebrem també les petites victòries, que no són petites, que si no estarem eternament insatisfets, i aprenguem a valorar el que ha passat, i està bé mantenir la gana, però també celebrar almenys 90 minuts el que hem fet bé, no?
2: Home, i tant. Sí. Falten 2 anys pels jocs, ho deies tu, per tant, i ara què? Ara aquests propers dies te'ls agafes allò una mica
3: ara, sí, això, descansar família i pensar en escoltar músiques que m'inspirin per les pròximes coreografies i estratègia per la dificultat. Sí.
2: Doncs, Andrea, celebrem que tornen 8 medalles, honor, sigui una sensació de que tranquils, que estem arrencant, que queda cicle per davant, perquè vol dir que tenim una nostra artística d'aquest país molt amunt, i és per la feina que esteu fent diverses generacions, però la que tu ara mateix estàs portant a uns límits que potser no ens els havíem imaginat. Felicitats, gaudeix de
3: tot
2: i us anirem seguint a prop.
3: Adéu a tothom.
2: Passa un minut de les 4:15 del migdia, posem-nos al dia.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Ahir us informàvem que Quique García de l'Espanyol passada pel quiròfan ja ha estat operat, per tant uns 4 mesos de baixa. Veurem si li pot trobar un recanvi al club perico, que El que sí que sembla és que està a prop de tenir tancat un central.
1: Sí, segons ha pogut saber el diari ES, Unai Núñez està molt a prop de convertir-se en ara a Espanya per la propera temporada. I la nit estaven tancant les negociacions entre el Celta i el Club Blanquiblau per una sessió amb opció de compra. L'Espanya necessita un central dretat, ja que té a Cabrera i Redel, que els dos són esquerrans. Sobretot després de la sortida de Cabrera, una última hora que tenim, que l'Espanya tanca temporalment les noves altres abonaments a causa de l'excel·lent resposta dels aficionats que, juntament amb la venda d'entrades de cada primer partit de Lliga contra el Llevant, s'han exaurit els seients disponibles.
2: Per tant, l'Espanya inaugura llista a l'espera per primera divisió. A segona, el Sabadell ja té tancat el desè fitxatge.
1: Sí, és Edgar González, arriba seguit de l'Almeria. El defensa defensarà els colors a l'Espanya de la seva tercera sortida consecutiva després de jugar el passat curs a Hajduk Split i a l'Andorra. L'altre equip que ha mostrat interès per fer-se amb els seus serveis en aquest mercat estival. Un servei que ha dut al Molina en 11 dies i ahir vam parlar amb el capità Albert Urriols a la galeria de l'Alcó sobre la nova aventura ràpida de la segona divisió.
6: És xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya. Nosaltres, les nostres armes, competirem, estic segur, a tots els equips, amb el respecte que mereix, però sense por.
2: A la Lliga F, i aquesta hora, estàvem pendents encara de la presentació de Caroline Nicoli com a nova jugadora del Barça després de ser el fitxatge més car de la història de la secció.
1: La Rosalía va signar fins al 2030 i la seva presentació va explicar que venia al Barça estar en una oportunitat per arribar a convertir-se en la millor jugadora del món.
7: Well, I think to be the best player.
8: Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona, sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona, perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan vam tenir les dues o tres últimes millors jugadores del món jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
2: Va declarar fan de Ronaldinho i de Neymar, mal gust no té, tant de bo deixi una petjada més com la de Ronaldinho que la de Neymar. En futbol femení encara, en canvi, Andrea Falcón ha anunciat la seva retirada.
1: En els 29 anys, la jugadora catalana ha sigut diada del futbol, una futbolista històrica que va marcar una època del futbol, especialment al Barça, on va aconseguir alçar la primera Champions del club blaugrana. Les lesions constants li han privat de continuar a gaudir de la seva passió i en tres ocasions es va trencar el creuat. Falcón l'ha comunicat amb un emotiu vídeo que ha titulat Gràcies Futbol.
2: Avui dedicarem un bon espai al bàsquet perquè ahir també es va presentar l'entrenador del Barça, Cesc Olić, i els altres catalans de CB segueixen reforçant. Tenim nous fitxatges a la Penya i al Lleida.
1: Sí, el club badaloní i Bugui Ellis han arribat a un acord amb el qual el base nord-americà defensarà els colors de la Penya fins al 30 de juny de 2027. I al Lleida, Mark Hughes tornarà a vestir la samarreta per les properes dues temporades. Hughes va debutar amb el club a la temporada 21-22, any que l'equip va classificar-se per la Final Four d'ascens a la ACB.
2: I acabem amb la sisena etapa del Tour de França femení, en què hi Palau Blasi va perdre el mallot blanc.
1: A tres quarts de dues, en el tret de sortida de la sisena de les nou etapes totals del Tour femení, amb inici a Montbrison i final a Tournon-sur-Rhône, l'etapa 6 del Tour de França femení té un recorregut de 153,4 km i compta amb 6 ports. Ahir, com vas dir, Palau Blasi no va tenir un bon dia, va cedir 2 minuts i mig davant Bollering, després de treballar els últims quilòmetres per la seva companya italiana Elisa Longo. La catalana va acabar l'etapa 15a i és 10a a la general.
2: 12:35, anem a xarxes.

0: M'estava explicant la Laia Pujals que hi ha hagut un moment que ha hagut de fer la croqueta per l'estudi, jo no ho he vist.
1: Sí, sí, sí, jo no ho he vist, però no he mirat perquè llavors la gent que ens veu en directe al YouTube diu per què arriba aquest idiota. Ja,
0: són coses que passen que no es veuen a la càmera, però després...
1: Sí, perquè clar, tenim les càmeres instal·lades a l'estudi, però de vegades tenim monitors, televisions, sí. Ara els que ens estigueu veient veieu l'Andrea de la Torre sortir per darrere meu, clar, ens hem de moure. I la Laia Pujals, que estava col·locant el vídeo de l'Andrea Fuentes perquè el veiéssim també des de l'estudi, doncs ha fet... La croqueta ha sigut, és que no he mirat,
0: sí,
1: no sabia si estava
0: fent
1: quatre grapes, no sabia si estava fent...
0: És millor la croqueta, és més fàcil. No, t'estires i gires.
1: Va, això va a gustos.
0: A veure, Teje, ha tornat Gavi a entrenar amb el Barça, per tant s'ha avançat també les seves vacances, ha penjat ara un vídeo al Barça, un Gavi tenyit amb el cabell de rosa. Teje, no sé si has vist imatges o no, era una promesa que havia fet Gavi.
1: Ha fet un Giancauto?
0: Exacte, el pelo, el fresita li deien.
1: Fresita li deien.
0: Haurem de dir fresita a Gavi, que s'ha tenyit el cabell de rosa, era una promesa, si guanyava el Mundial, i ja ho ha fet, ha tornat a entrenar amb el Barça, per tant avança el seu retorn Gavi. I al YouTube del que t'hi jugues, Teje, ha jugat una mica, perquè la gent es molli.
1: Sí.
0: Qui preferiu que fetxi el Barça? Julián o Rodri? Jo sé que són compatibles, però m'agrada que la gent es molli.
1: Home, sí.
0: De moment, Teje, un 73% prefereix a Julián, un 27% a Rodri. Bé. Si haguessis de triar un, quin et quedes?
1: És que pesa la necessitat.
0: Sí, correcte.
1: El Barça
0: jo em quedaria amb Julián, eh?
1: Necessita molt més... reforçar la posició de on ocuparia Julián, l'eix central de l'atac. Rodri, el Barça té un mig del camp que crec que qualsevol equip d'Europa...
0: Firmaria.
1: No, te'l canviaria. És a dir, vas a qualsevol equip d'Europa i li dius, et canvio el bloc, el teu mig del camp, el del Barça, i te'l firma tothom.
0: Sí, sí.
1: Que l'únic avantatge que li veig a Rodri és que ara mateix, doncs això, el que deia l'altre dia, que no sé si em vaig explicar bé, perquè hi havia oients que em deien, estàs boig, que si tens una urgència ara no tens cap mig centre que et pugui fer de central com Touré ja el 2009. No dic que incorpori Rodri com vas passant Mascherano, que ja era la idea que pogués fer de central de forma recurrent, però que tens una plaga d'aquelles de lesions i has d'anar a jugar al camp del Bayern de Munic o del Paris Saint-Germain, no m'imagino De Jong de central, no m'imagino Gavi de central, no m'imagino Pedri de central. Rodri me'l puc imaginar, és l'únic que veig que té que no tinguis la plantilla, però per la resta, amb el mig del camp que tens, si em fas fer d'oient, jo també voto Julián.
0: La gent està amb tu, Teje.
1: Jo estic amb la gent.
0: Correcte.
1: 12:38.
2: Qui t'hi jugues?

0: parlem del futbol, perquè a l'inici del programa l'Héctor González ens posava el dia de l'acostament de postures entre Vinícius i el Madrid. No es trenca ni molt menys un acord perquè Vinícius renovi, però sí que el Madrid li ha pujat una mica l'oferta, el jugador s'ha mirat amb bons ulls, Mourinho ja ha fet saber el seu entorn que hem consultat que té la sensació que Vinícius seguirà, i així el Madrid, de retruc, es facilita la vida en un sentit. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
1: Bon dia. Bon dia. Bon dia encara.
0: Crec que he detectat i he arribat a la conclusió que a partir de que tinc gana, us començo a dir bona tarda. Detecto que arriba al migdia, començo a programar...
1: Ja hi ha uns anets avui, tot.
0: Sí, però m'he portat molt bé, us he deixat que esmorzeu vosaltres. He deixat que esmorzeu vosaltres. El Madrid està confeccionant la plantilla, com sabeu, amb força traspassos de jugadors del planter i amb fitxatges que va sumant. Hi ha una normativa de la UEFA a l'hora d'inscriure els equips a la Champions, i a l'Europa League i a la Conference, que n'hem estat atents les últimes temporades, quan el Barça també va estar en dificultats a l'hora d'inscriure i va fer aquella renovació profunda de plantilla, que és que en aquesta llista hi ha d'haver 8 jugadors que hagin estat formats al planter del país d'aquell equip, és a dir, el Barça, el Madrid, els equips de la Lliga Espanyola han de tenir 8 jugadors formats a planters d'equips espanyols, i d'aquests 8, 4 han de ser del propi planter.
1: Exacte.
0: I el Madrid, amb tants jugadors de la fàbrica que ha traspassat, està vorejant el pal en aquestes xifres. I entra, però sí, està vorejant el pal.
1: Sí, sí, està just al límit.
0: I us preguntaré, què té a veure això amb Vinícius? Ens ho explica l'Arnau Santero.
1: Doncs sí, en primer lloc s'ha de dir que aquest tema ha sortit ja que el Madrid ha fet un ingrés rècord gràcies a la venda precisament d'aquests canterans. És per això que ara mateix corre al límit. Dos dels quals han sigut anunciats per l'últimament poc, Gonzalo i Palacios, que han anat a Marbeloa, al Fulham, i que de fet els va rebre així, i escolteu.
2: ¡Yepay!
3: Hola, buenas tardes, ¿sí?
2: ¿Qué
1: pasa? Buenas noches. ¿Sabes? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? De fet, els cops aquests que escolteu no és que estiguin apallissant a ningú, és que, com ja sabeu, per mantenir la seva masculinitat ferma s'han de pegar molt fort l'un a l'altre quan s'abracen a l'esquena, perquè ningú es pensi que estan mostrant algun tipus d'afecte o alguna cosa semblant.
0: Mira Ferran i Marcos Llorente, que és aquest entorn encara tòxic en alguns sentits del món del futbol, sí.
1: Doncs això és així, no us preocupeu per ells. Però bé, Gonzalo i Palacios, ja són 5 amb ells els canterans blancs que marxen venuts aquest estiu juntament amb Fran González, Mario Martín i Fran García, a més de les activacions de clàusules de compres de Nico Paz, Valdepeñas i dels fitxatges de Víctor Muñoz al Liverpool, Mario Gil al Milan i Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez al Bournemouth.
0: Aquests ja no estaran en plantilla del Madrid aquest any, però que els hauria pogut recuperar i no ho farà.
1: Sí, perquè de fet el Madrid conservava el 50% dels drets de tots aquests i ara ja no. I amb tot això el club blanc ha ingressat un total de 189 milions d'euros només venint jugadors de la cantera.
0: Sí, un informe que feia el diari AS amb aquestes xifres, i que són fitxatges que a més pels que hi volen veure negoci més enllà del futbol també han tingut les seves qüestions, eh?
1: Sí, de fet no és per menys. Dos d'aquestes operacions poden aixecar una miqueta de pols. La primera és aquesta que hem explicat del Fulham, on tot i que sembli que hi ha una gran lògica al darrere, ja que és molt recurrent que quan un entrenador marxa s'emporti alguns dels seus jugadors de més confiança, el que crida l'atenció és el preu. S'han pagat 40 milions per Gonzalo, 100 milions per Palacios 10 milions, perdó, per Palacios, i el Madrid ha mantingut un 30% de tots dos jugadors, cosa que ha fet sospitar els més paranoics per una possible relació del propietari del club, del Fulham, amb una de les empreses afiliades a ACS. Un altre dels moviments més qüestionats és el de Valdepeñas, que l'han vengut a la Fiorentina per 8 milions d'euros durant 5 anys, i a més manté el Madrid un 50% del dret del jugador en aquest cas. El que fa estranyar, per això, en aquest segon moviment a la Fiorentina és un interès que ha tingut aquest equip amb la cessió de Franco Mastantuono, que té un salari gairebé inassumible pel club italià, cosa que fa pensar que aquest traspàs sobrepagat de Valdepeñas pot intentar ajudar a acordar algun dels preus de l'argentí com una espècie de favor.
0: És a dir, el que han pagat pel jugador del planter és el que cobra Mastantuono, que és la manera de pagar en 3 anys el pagar Carvini i el salari de Mastantuono d'una temporada.
1: Exacte. Tot i això, el que és
0: innegable... Sí.
1: Sí, sí. Aquests dos, qui vulgui ja estirar del fil aquí, cadascú endavant. Tot això, el que deia, és innegable que el Madrid farà molta caixa gràcies als seus canterans, però el que pot semblar una gran entrada de diners, com deia Esteje, és realment deixa molt a la corda fluixa al Madrid a la màxima competició europea, ja que es queda just al límit d'aquest famós cupo nacional.
0: Perquè és això que dèiem, que 17 fitxes de la llista A de la Champions, el que sigui, però les altres 8 tenen aquest condicionant, 8 que s'hagin format en un planter espanyol, no cal que siguin espanyols,
1: exacte,
0: però s'han d'haver format en un planter espanyol, i els altres, o sigui, d'aquests 8 que n'hi hagi 4 que siguin del planter del propi club. Però clar, això de planter és molt ambigu.
1: Sí, de fet, és que per la UEFA el criteri per etiquetar un jugador com a nacional o com a canterà del club no pot ser un estricte amb la nacionalitat, perquè això podria suposar un tipus de discriminació laboral, per tant seria completament il·legal, i el que fa és que el club o clubs on s'hagi hagut de formar aquest jugador, atenció, entre els 15 i els 21 anys d'edat, han de ser o bé nacionals o específicament en els 4 que dius, en el club en el que estan.
0: I això és on entra en joc Vinícius, per exemple, aquest Vinícius, que ha jugat 3 partits amb el Castilla, per les normes de la UEFA, compta com a planter.
1: Exacte.
0: En canvi, per exemple, el Barça, Dani Olmo, que va estar 6 o 7 anys abans de marxar a Croàcia, no compta com a jugador de planter.
1: Sí, de fet, aquesta és l'única cosa que li dona una miqueta de marge al Madrid, ja que, tot i la milionada que ha rebut pels seus canterans, es queda al límit amb un equip que, a més d'aquests nous jugadors venuts, ha perdut també aquest any a Carvajal i a Ceballos, que eren dos dels que els hi comptaven fins ara. I, per tant, atenció, els únics jugadors que poden inscriure amb aquest cupo són Asensio, Carreras, que va marxar amb 17 anys, recordem.
0: Per tant, també compleix.
1: Exacte. Camavinga, Valverde i Vinícius. Tots ells com a canterans, sí, del Madrid.
0: Dels 5 jugadors que el Madrid, segons la normativa UEFA, té de planter, són Camavinga, Valverde, Vinícius i Asensio i Carreras.
1: Exacte, tècnicament dos realment que s'hagin format a les inferiors del Real Madrid. Però és que a més aquest any se'ls hi suma Arda Güler, perquè és el tercer any i va arribar entre els 17 i 21. Per tant, Arda Güler compta també com a canterà del Madrid, i per acabar fins a les 8 fitxes arriben també Cucurella i Carlos Espí, que han estat formats al club espanyol.
0: Per tant, els jugadors que el Madrid té de planter són aquests 8 justos, dels quals 4, la meitat, són Güler, Camavinga, Valverde i Vinícius.
1: Exacte.
0: I així el Madrid compleix amb la normativa de la UEFA, per tant...
1: Sí, sí, sí. De fet, per això també diem que és molt perillosa, d'alguna manera, aquesta possible renovació de Vinícius, perquè en cas de que no s'acabés donant, el Madrid hauria d'inscriure com a jugador del primer equip a la Champions a un jugador canterà, que de fet no haurà debutat segur a la Champions, perquè tots els que ho han fet han estat venuts.
0: La UEFA no va per, com la Lliga, per fitxes del A i del B, sinó que tens una llista en què hi pots posar jugadors del filial, encara que no tinguin fitxa del primer equip, però crida l'atenció això, que el Madrid, per complir els criteris de límit de jugadors formatius, o el mínim de jugadors del teu futbol formatiu, tira de 4 futbolistes que van arribar directament al primer equip. Gràcies, Arnau.
1: En tu deixes.
0: Tot i que les institucions del futbol tenen problemes més greus aquests dies.
4: Què t'hi jugues?
0: Perquè el butlletí de les 12 ens arrenca el que t'hi jugues, i escoltàveu que Vox també ha demanat que s'exclogui Marroc de l'organització del Mundial 2030, ha registrat una proposta no de llei per revisar la participació de Marrocs al Mundial, al Congrés. Ahir ja hauríem el programa explicant-vos que Sumar havia fet la primera proposta no de llei en aquest sentit, l'havia registrada. La de Vox és per excloure Marroc, la de Sumar era per replantejar si Espanya ha d'organitzar un Mundial amb el Marroc, per tant, contemplar també fins i tot l'opció de dir qui us quedeu, eh? La Vox té aquest altre matís. Però ahir va estar el Larguero, Martí Junca, com estàs? Bona tarda.
5: Hola, TF.
0: Bona tarda. Una portaveu de Sumar, el diputat Nahuel González, per explicar en què consisteix aquesta iniciativa que us explicàvem.
5: Sí, perquè assegura que el Marroc ha demostrat no respectar els drets humans en repetides ocasions, com per exemple en l'ocupació del Sàhara Occidental, la guerra del Rif, o també fent servir a persones vulnerables textualment com a armes geopolítiques, cosa que ens pot fer recordar el recent episodi que van tenir a Ceuta.
6: Lo que planteamos es que se estudie actualmente el modelo de Mundial 2030. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un Mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo. Y pensamos que actualmente el modelo del Mundial, y encima, ¿no?, conociendo la última hora de que a nivel geopolítico se está intentando también menospreciarnos, ni siquiera partido inaugural, ni siquiera final, pues pensamos que se debe replantear el Mundial, y que las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara, en este caso por nuestro país, por los derechos humanos y por lo que piensa la gran mayoría de la sociedad, que cuando yo me he sorprendido estos días con la iniciativa que hemos registrado, el apoyo popular que estamos teniendo.
5: Recordar el mateix, Teje, que diu replantejar i no excloure, com sí que ha fet Vox, que, com diu, s'ha pronunciat a les últimes hores, i Sumar, que, tot i ser dins el govern, diuen que ho volen tirar a través del Congrés dels Diputats, i que ara mateix els dos grans partits espanyols, tant PP com PSOE, encara no s'han pronunciat respecte a aquesta proposta.
0: Tot això després també que ahir The Times informés que Infantino, Infantino ja ha pactat o ja li ha ofert al Marroc allotjar la final del Mundial en aquest nou estadi que estan construint, que pot competir amb el Camp Nou en nombre d'aforament.
5: Sí, és una informació emesa pel mateix periodista que va afirmar que Infantino volia privatitzar el Mundial per tenir inversió externa. Com a resposta a tot plegat, primer la FIFA demana perdó per no haver actuat amb transparència i asseguren que van cometre errors respecte a aquesta privatització, però pel que fa al tema de la final sí que ha desmentit aquest acord que afavoriria Marroc. I davant aquesta actualització, el mateix periodista ha reafirmat la seva informació, així que garra oberta.
0: Infantino, el vam veure l'última Copa Àfrica vestit amb la samarreta del Marroc, l'hem vist aquests dies a la cerimònia de commemoració de la coronació del rei, com va fer 27 anys, de Mohamed VI. Ahir va reunir ja el seu comitè de crisi.
5: Correcte.
0: Per tant, no s'amaga de les seves relacions amb el Marroc. Infantino, que de moment sí que desmenteix que ja tingui pactat la final del proper Mundial. Però si The Times reafirma aquesta informació, The Athletic també informa que hi ha ciutats als Estats Units que reclamen que se'ls deu calés per haver estat seu.
5: Sí, són unes quantes, són 11 en total, i ara mateix la FIFA deuria 1 milió a cadascun, així doncs 11 milions d'euros que deuria a ciutats importants, estem parlant, com per exemple seria Atlanta, Dallas, Los Angeles o la zona de sal del Mundial, Nova York.
0: I aquí cadascú engega el seu ventilador com li convé. Infantino i la FIFA s'han dedicat a penjar fotos d'Infantino durant el Mundial amb moltes estrelles i llegendes del futbol històriques que van omplir aquelles llotges privades, i n'hi ha d'altres, i com ens hem de veure, que també els han de veure en contra. Per exemple, Luis Figo, que és un habitual també als sortejos de la UEFA, ja sabeu que la UEFA té la guerra oberta declarada a la FIFA, Luis Figo, que és estret a la UEFA, ha fet un article en què és molt dur amb el president de la FIFA.
5: Sí, perquè sabent la seva història amb el Barça, sorprèn de la manera com qualifica Infantino, ho fan un article al Daily Mail. Ell qualifica el comportament d'Infantino com el més baix, deshonest i interessat que ha presenciat mai. Descriu el president de la FIFA com un home que ha forçat aquests canvis per enriquir-se ell i els seus amics i que no hauria de formar part del futur del futbol. Explica també, doncs, que va servir en safata de plata al Mundial a Washington. I tanca aquest article dient que ja és tard per salvar la seva dignitat, però que no ho és encara per salvar el futbol. Així que exigeix que marxi.
0: Gràcies, Martí.
5: Adéu.
0: Canviem la pilota. Així és, Xavi, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Tejero.
0: De bàsquet, perquè ahir es va presentar perfil nou entrenador del Barça, Šekulić. I avui s'ha fet oficial la notícia que ens avançaves fa 10 dies, dilluns passat, que és que Šengeli ha pagat la clàusula i ja s'ha desvinculat.
4: Doncs sí, el georgià posa fi a la seva etapa al Palau. Després d'una sola temporada jugarà al Dubai Basketball, on es retrobarà amb Xavi Pasqual. Šengeli ha executat la seva clàusula de sortida d'uns 900.000 euros i deixa el Barça quan encara tenia contracte fins al 2028. Una sortida important dins d'un estiu de revolució absoluta a la secció, amb nou director esportiu, nou entrenador i una plantilla pràcticament nova. Ahir, com deies, el Barça presentava Šekulić, que signa fins al 2028 i que assumeix el repte de tornar a fer guanyar un equip que acumula 3 temporades sense títols. El tècnic, però, vol primer recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau, i els títols arribaran com a conseqüència d'això.
7: FC Barça és always...
8: El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar. Reward for the
4: way we play. Šekulić haurà de construir aquesta identitat amb una plantilla molt renovada, 9 incorporacions, només 4 jugadors que continuen. Molts dels fitxatges, a més, no tenen experiència a l'Eurolliga i el tècnic admet que necessitarà temps, però defensa que tots han estat escollits perquè encaixen amb la seva idea.
8: Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat, i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar a joc.
4: I aquesta idea de joc passa per un Barça més coral, físic i agressiu. Šekulić vol augmentar el ritme, jugar més possessions, recuperar una intensitat defensiva que permeti a l'equip córrer i competir com una sola unitat.
8: Per a mi, coses que són importants és lluitar bé, jugar junts, així, jugar com una sola unitat, és el més important. Òbviament, l'estil de bàsquet que m'agrada més és amb un tempo més ràpid, amb un ritme més alt, més possessions, amb defenses més agressives, molta lluita a la pista, molta intensitat a la pista. Així que aquesta és, de forma resumida, com m'agradaria que fos aquest equip. In short, what I would
4: like this team to look like. La plantilla encara no està definitivament tancada, el club continua buscant un cinc diferencial i la sortida de Šengeli també obliga a estar atents a qualsevol opció que pugui reforçar el 4.
0: Busquem una signatura en el Jordi Colomer Batlle. Com estàs, Colo? Bon dia. Damià. Quina impressió et va donar a Sekulic?
9: Bé, positiva, a la línia del que era el Barça, i crec que és interessant que és una idea i seguir tothom una idea. Després d'uns anys en què m'agraden molt els noms, jugadors consagrats, amb experiència, segurament amb massa experiència, doncs ara hi ha una idea i tothom s'hi adapta, des de la direcció esportiva, els jugadors, fins a l'entrenador.
0: Compres aquest projecte, clar, són 10 baixes, 9 altes, el canvi és profund, s'ha rejuvenit també la plantilla, ho deia la Siet, que molts potser no tenen experiència en Eurolliga, però creus que la línia ha de passar més per aquí, que no pas anar a buscar noms consagrats que després potser no acaben després d'ensemblar?
9: Tota la línia que obri. Jo entenc la línia més que res, perquè una cosa es va fer, però a Europa la realitat és que hi ha molts equips amb molts més diners que tu, i t'has trobat coses com Moser Wright, que ja el tenia assignat i no ha tingut problema en pagar 900 euros, i anar-se'n a un altre equip per cobrar més, o el mateix cas ara que no, que avui s'ha confirmat de Xenguella. Ara mateix no tens aquest poder econòmic, que el tens en part, encara pots treure bons jugadors, però toca sí experimentar més i anar a buscar en altres mercats, com pot ser la G-League, per intentar una mica equilibrar això. Al final també tenim un exemple molt ben recent, que és el València. Si el València necessita tants diners, va fer un equip capaç de guanyar la Lliga C i d'arribar a Final Four de l'Euroliga. Si hi ha una manera, s'intenta retallar aquesta diferència econòmica. El Barça prova la Lliga, sobretot de la G-League, i veurem com anirà, òbviament. L'incògnita hi és, perquè no saps com rendiran, com s'adaptaran, ni com respondran a aquesta cosa diferent que hi ha aquí, que és el nivell d'exigència de la CB, que compaginar-ho amb l'Euroliga, cosa que no passa amb altres lligues, que són més febles.
0: Si ja que ens hi posem cosa, també t'he de preguntar per la penya que avui ha fet oficial Bugui Ellis, però clar, la renovació de Ricky, que torni la Provítola, noms com Isaac Nogués, ara que parlàvem de jugadors que tornen dels Estats Units, previ pas pel València quan ha tornat, però també està fent una reconstrucció interessant.
9: Sí, jo crec que per connectar amb la graderia, si segueix Ricky, ja la temporada passada vas tenir més de 1.000 socis nous, i va venir per aquesta línia, més vas tenir una semifinal de CB tenint un gut de pressupost, i ara la Provítola encara connectes més amb l'afició. Veurem, l'única incògnita que hi ha sobretot és aquesta recuperació tan lenta de Tomic, de quan pot tornar a jugar, però sí que està fent un equip per la sensació de jugar una miqueta més ràpid i ser més divertit que altres temporades, i aquesta aposta per talent la mira de Provítola, igual que amb el Barça també a la línia exterior, que hi ha molt de talent, no, de fer un estil de joc que la gent s'ho passi bé, després els resultats seran millors o pitjors, però que la idea és que la gent vagi a passar-s'ho bé al camp.
0: I després a Sierra també tenim el Manresa fent pràcticament tabula rasa, el Girona intentant mantenir el bloc i el Lleida, que també té molta feina per davant, no?
10: Doncs sí, el Manresa, que ha de fer el que ja fa gairebé que va d'estiu, que és reconstruir de zero, continuen Ferran Bassas, Hugo Benítez i Piero Oriola, diu que en Pau van encaixar 10 incorporacions, ve de cada desè, així que assegurar la permanència, i a partir d'aquí, si Ocampo aconsegueix caixar totes les peces, té arguments per tornar a lluitar per la Copa i pel playoff. Pel que fa al Girona, renovació important també, sobretot en direcció de joc, manté referents com Pep Busquets, Maxi Fieler, Sergi Martínez i Martínez Gueven, i la plantilla encara necessita una peça exterior i haurà de gestionar el desgast de la FIBA Europe Cup, però l'objectiu és consolidar-se a la zona mitjana i qui sap, potser pot acostar-se una mica a la Copa i als play-offs. I pel que fa a Lleida, potser és la gran incògnita, entra en el tercer any a la CB amb una idea molt clara, que és consolidar el que ja ha construït Gerard Encuentra, renovat fins al 2029 i que és el gran actiu del club. Manté una columna amb Bateman, Pauli, Xurna i Mebregin, però encara li falta completar sobretot el perímetre. Ve de fer el seu rècord a la CB, així que l'objectiu és una permanència més còmoda i continua creixent.
0: Encara queda perquè comencin a caminar els equips a la pretemporada, però va bé anar-hi tenint l'ull posat a tots els moviments que es fan i el Colo ens ha ajudat a analitzar-ho. Gràcies, Colo.
9: La pròxima.
0: Doncs amb això arribem al final del Que t'hi jugues. Gràcies també a Sir, a punt d'arribar a la una del migdia. Com sempre, pausa, anuncis, butlletí i a la una la treva com cada migdia d'estiu a Ser Catalunya. Demà hi tornem a les 12 al Que t'hi jugues, com sempre, amb tota la informació esportiva del dia. Gràcies per ser-hi, adéu-siau. Si no ens enfora.
11: Que t'hi jugues.
12: Cadena Ser. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha recomanat
13: convertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambray interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
14: Segur que heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. El meu massa canviat.
13: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Grönholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme rural.
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: necessiten trobar-vos tancats entre enemics. Estan a l'altre.
1: Bona tarda, és la 1:06 i és moment, com cada migdia, de deixar de banda els problemes que ens angoixen, desconnectar i donar-nos una miqueta de treva, que sempre va bé en aquest agost on molta gent us esteu donant unes merescudes vacances.
2: I avui sonaran campanes de boda, ja que tindrem la secció de cinema a la fresca del Fausto Fernández parlant de pel·lícules de casaments. Ja estem a dijous, s'acosta el cap de setmana, tenim moltes ganes i també s'acosta un esdeveniment que paralitzarà i enfosquirà Catalunya, l'eclipsi total de sol del proper dimecres, i avui parlarem d'astronomia i de l'espai amb la visita de Lluís Foreman, enginyer aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
3: Nosaltres som els que pensem que l'eclipsi se'ns està anant una miqueta de les mans, però i les teràpies? Avui concretament ens pregunten si heu fet servir el xat GPT com a psicòleg alguna vegada. Ens ho podeu mirar la nota de veu al nostre WhatsApp al 648-834378. De tot això en parlarem ara aquí, a la cadena SER i a SER Catalunya. Però aleshores, això és la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Vivim en l'era on anar al psicòleg s'ha normalitzat, la qual cosa és una gran notícia. Hem trencat estigmes, però al mateix temps, en aquest calaix de allò terapèutic hi ha entrat de tot. Coaches emocionals sense titulació, gurus del benestar a TikTok, retirs d'introspecció salvatge i pseudoteràpies que prometen resoldre traumes a 3 sessions a base de portar-te al límit. Avui ens preguntem, on és la frontera entre buscar ajuda legítima i posar-se en mans d'un venedor de fum? Què passa quan una suposada teràpia, en lloc de curar, destrueix o empeny cap a l'abisme?

0: a girlfriend, you just need a therapist. Esta és una frase que es podria aplicar a moltíssima gent, eh?
1: Sí, sí, home, i les teràpies, jo crec que és important, eh? Encara sempre diu a la gent, no? Quan tens una lesió de qualsevol tipus que vas al metge, mm-hmm. pues també sí, qualsevol tema que et pugui ajudar a sobrepensar la teva vida sentimental o personal, sempre és bo, per tant, molt a favor de les teràpies.
0: Però per a tot el món? Tu creus que per tot el món?
1: Sí, jo crec que és important, és com anar al gimnàs, qualsevol pot anar al gimnàs, sí, qualsevol li pot ajudar, encara que potser ja tingui una forma física correcta, però tothom pot ajudar-se d'això.
2: Depèn de la mortal, també, però el que diu aquesta cançó de en lloc de buscar-te un logo de la nave, vagis a teràpia, sisplau, perquè hi ha molta gent que s'aferra a les relacions per posar-hi tots els teus traumes i és horrible.
1: I això sí, teràpies reals, no teràpies de res que potser parlem ara.
0: Ja aprofundirem una mica després. Però també la pregunta és, com identifiquen els psicòlegs que el seu pacient els està dient la veritat i no els està manipulant?
3: Manipulador.
0: És que clar, hem de tenir en ment que hi ha molta gent que compta unes troles impressionants i el pitjor de tot és que acaben involucrant a molta gent en la seva història. De fet, una amiga de la meva tieta estava quedant amb un noi que havia conegut a la feina, estava super il·lusionada, es divertien molt, feien molts plans junts i de repente un dia va descobrir que aquest senyor estava casat i tenia una doble vida.
4: Wow.
0: Llavors es va posar en contacte amb l'altra, amb la seva dona, perquè s'estava sentint molt malament, i es van posar a investigar una mica com s'havia construït aquesta doble vida, i la sorpresa va ser que no era una doble, sinó que era una triple, perquè també estava quedant amb una altra noia que era 20 anys més jove que ell.
2: Fantàstic.
0: Mentre quedaven les altres dues. Però no s'assusteu, perquè això realment no va passar de veritat.
2: Com que no?
0: És una pel·lícula que es diu The Other Woman, del 2014, una comèdia nord-americana, i el que us he explicat és la trama.
1: Ah.
0: Però realment...
1: Però passin és més tard, eh?
0: Clar.
2: He
0: escollit esta trama per no exposar a ningú, perquè exemples en la vida real hi ha mil. El que passa que he decidit quedar-me en la pel·lícula.
5: ¿Sabes lo peor de todo? Es que pareces muy buena persona y él no dejaba de decirme que eras el diablo.
6: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Será cabronazo?
5: Es un mentiroso. ¿Qué más da lo que diga?
6: Pues porque no hay derecho. Y además me ha convertido en la mala y que se divorcia de mí.
5: Tú sabes que todo eso es mentira, ¿verdad?
6: Pero pudiendo haberse inventado cualquier cosa, se ha inventado eso. Y me convierte a mí en la mala y luego se divorcia de mí porque le he engañado.
5: Lo siento, creo que no debería haberlo contado.
0: Es que claro... Tu imagina't que et veus en una mòbilica així. Passen moltes coses a la vida,
2: eh? Que jo no veig per sort o que jo sàpiga. aquest sempre és un factor a tenir en compte. Però és que a vegades no m'han explicat situacions aquestes i que no són inventades, o sigui, que són de veritat. I que a més tothom diu, no, però és que són psicòpates, són carrer, no tothom té la malaltia, no tothom té la gana perquè té una malaltia.
1: Jo conec casos, òbviament no meu, però sí que conec casos, ja, però... i és, no, és més habitual del que podria semblar, eh?
0: I és això, vull dir, a mi el que em pica la curiositat és, clar, tu vas al psicòleg, li contes la teua versió, però com sap el psicòleg que esta versió és la correcta i no estàs enganyant a la teva dona en dues persones més? És que és molt complicat.
1: Clar, jo crec que, i a més un punt a favor és que tu sigues el psicòleg que vols resolucionar temes, el primer punt és dir la veritat. Clar, en aquest cas, gent que va a la teràpia, a vegades també obligat, no? Perquè si tu vas a dir mentides és perquè vas d'una forma coaccionada en molts casos i que intentes que no es noti gaire, però jo crec que al final tot acaba sortint. Si a la segona vegada que vas, a la tercera, els problemes persisteixen, doncs quan el psicòleg o la psicòloga en qüestió ha de denotar que hi ha una mentida aquí que és rellevant.
0: A veure, nosaltres ho estem tractant des de la part més còmica i més desafret.

0: residències tenim el tema dels controls d'arena, que sabem que les persones, al fer-ho ja hi ha un compromís, no? I que si menteixen després del control d'arena es veu clarament, doncs, que ha pogut consumir. I en tema de les addiccions comportamentals, a la corta se sap, perquè, per exemple, no, amb el joc amb apostes, quan una persona recau, no juga poquet, sinó que tendeix els patrons de major joc. Per tant, es veu a la curta que incrementen, doncs, els problemes econòmics. Al final, el que es tracta és de treballar la consciència del problema, i ells mateixos o elles mateixes veuen, no, que enganyar el terapeuta o el psicòleg de referència, el problema no és aquest, sinó que s'enganyen amb ells mateixos, i és important, doncs, que ells tinguin la sensació de confiar. I també diferenciar que no és el mateix una caiguda que una recaiguda amb addiccions. Una caiguda seria un consum, sigui de substàncies o de realització d'una conducta problema, com pot ser el joc o la compra compulsiva, de manera puntual, però després es reprèn una altra vegada els objectius terapèutics que s'han establert. I una recaiguda sí que seria retornar als consums de major quantitat del tòxic consumit, o el patró de joc, doncs, més agut. Per tant, no és el mateix, i sabem, no, que amb addiccions les caigudes i les recaigudes formen part del procés de poder-se recuperar. Per tant, el que és important és establir confiança i que hi hagi una bona vinculació amb el pacient, de forma que se senti confortable i còmode i poder tenir la sensació de que els podem ajudar.
1: Pues per discursos com el que diu la Doni, és tan important acudir a una professional amb estudis que avalen la seva feina, perquè saben perfectament com tractar aquestes situacions, com reconèixer-ho i com fer sentir la confiança que diu ella al pacient, perquè nosaltres no entrarem en judicis, ni en bolics de tribunals, ni tot. Però he llegit l'article del País que va fer la Jessica Mouzo sobre la teràpia a la qual anava la família de Mango, els en dic.
2: Ho vaig veure. De fet, ho vam comentar a la redacció de la tribuna. Sí, parlar bastant, a la pseudoteràpia, podríem dir, d'aquesta persona.
1: És que, atenció al pack terapèutic, la persona que els atenia, que per cert no estava col·legiada, feia servir un mètode anomenat les 7 cronologies, que divideix la vida en 7 etapes. 7, ojo. Uh-huh. Un mètode que els metges i els psiquiatres diuen directament que no existeix, que s'ho ha inventat algú en un matí d'inspiració.
3: Però espera, que el PAC fa una de les cronologies. Era la confrontació dialèctica. I atenció com s'aplicava. La idea de portar el pare i el fill a una situació nova de calar muntada, no em va sonar, a l'hora d'un barrat.
2: També ens va sonant.
3: Per veure si així desbloquejava la relació. La relació a la tercera etapa.
2: Desbloquejar.
1: Desbloquejar és la paraula. Però clar, és que si no el reconcilies a la vora d'un barranc, pues ja em diràs tu on, no? Però no. Fora bromes, els psicòlegs clínics ja han sortit a dir, escolta, que la psicologia no és un esport de risc, si tens un problema amb el teu pare, la confrontació teràpia és entendre les contradiccions, però a un sofà, no fan barranquisme,
3: si
1: vull dir.
3: Si tens un problema amb el teu pare, el resol com fan tots els pares nascuts a la generació de les nostres, que és dir-te, no ho sé, no passa nada, per què lloras?
1: Però quan sigues pare ho entendràs. I ja està, amb això s'ha solucionat tota la vida.
2: I hi ha moltes teràpies, fins i tot, que van un pas més enllà i fins i tot es pot arribar a secta, per exemple, el cas del Gripau amb Nacho Vidal, o de moltes teràpies que aconsellen l'ús d'estupefaents per...
1: Sí, nosaltres hem fet una mica de recerca i en l'àmbit emocional, per exemple, i familiar, estan les constel·lacions familiars que parteixen de la idea que els problemes actuals d'una persona venen de deutes o traumes no resolts dels seus antecessors, i es fan sessions grupals on desconeguts representen els teus familiars. Clar, és dolent, no és dolent. Si a tu sents que això et serveix, endavant. La cosa està en no canviar una teràpia que sí que està homologada, per dir-ho d'alguna manera, per aquesta. Si és a sumar, hi ha coses que sempre sumen. També està la biodescodificació, que sosté que qualsevol malaltia física està causada per un conflicte emocional no resolt. Clar, quin és el perill? Pues que el pacient es senta culpable de la seva pròpia malaltia i que pot portar a abandonar els tractaments mèdics reals.
4: Això és el perill.
2: Tot moment hi ha teràpies que poden ajudar. Està més alegresitat, pròpiament. La medicina és bàsica.
1: No pots canviar una cosa per l'altra. De fet, és que en l'àmbit de la salut també està el Reiki, no?, que afirma que el terapeuta pot canalitzar l'energia universal a través de les mans per curar malalties físiques o desequilibris mentals.
2: Jo aquí he de reconèixer que jo vaig fer un dia Reiki.
1: Però va funcionar.
2: No, hi ha una història, perquè hi havia una parella d'un amic meu que

0: feia aquesta pràctica i em deia molt, vas a provar. I jo vaig dir, bueno, va, ho provo, però una mica forçada perquè m'ho estava proposant ella. Ho vam fer un dia, sí que és cert que igual és per la situació, per la sensació, per l'ambient i tot, però sí que em vaig notar més relaxat, però jo crec que perquè et vagi bé has de creure-hi molt més, clar, del que jo hi creia en aquell moment.
1: Que sí. I també hem trobat les pseudoterapies d'última moda. O sea, és com... Què es porta? El pantaló de tir baix? Pues estes són les pseudoterapies que es porten ara. La kinesiologia holística, que afirma que interrogant el cos a través de resistència dels músculs, per exemple, fent força amb el braç, es pot diagnosticar des d'al·lèrgies fins a traumes d'infantesa o quina vitamina et falta. I després la descodificació quàntica, que utilitzen la paraula quàntica perquè... sona molt científica, de màquines de teràpies que suposadament reajusten les freqüències vibratòries de les teues cèl·lules. És a dir, el que comentàvem, si tens temps i et fa il·lusió provar aquestes coses, al final també hi ha que tindre la ment oberta, però per favor no ho canviem per un psicòleg col·legiat o per coses que siguin mèdiques.
0: I hi ha coses que no sé, potser d'aquí 50, 100 anys o 200 anys s'esbrina que sí que poden tenir a veure, però clar, jo crec que estem en una fase tan preliminar que encara no està del tot provat que al 100% vagi bé aquest tipus de teràpies, per tant, no, encara estem en el punt de, això que dèiem abans, no, medicina, pastilles, el que necessitis, i això si et sents bé, doncs que endavant, perquè al final sí. Tothom que se sent bé i se sent alegre, sempre ajuda el seu sistema immunològic.
1: Però és que si una cosa també és perillosa és fer servir ChatGPT com a psicòleg, que això cada cop més gent sembla, ho fa.
0: A mi això no m'hi trobareu en aquest vaixell, a mi, eh?
1: Pues segons una enquesta realitzada per La Vanguardia, a Espanya el 24% de la població reconeix usar bots per a suport emocional. El 45% d'ells entre 18 i 24 anys, i majoritàriament són noies. Sembla ser que els adolescents fan servir bots per expressar i gestionar emocions i per sentir-se acompanyats i compresos en moments de tristesa o dificultat. Per això volem preguntar a vosaltres, oients, si heu fet servir ChatGPT com a psicòleg alguna vegada.
2: Jo vaig començar a utilitzar ChatGPT, recordo, quan encara estava a la uni, i bàsicament el feia servir com una eina complementària als meus estudis. Tipo que només el feia servir per coses relacionades amb les classes, els exàmens i tal, però ara, amb els anys, m'ha adonat que l'utilitzo per qualsevol cosa, inclús personal. A vegades, inclús, pregunto coses de salut o coses que han passat amb les meves amigues, i no tant per coses tècniques. I sí que sento que és veritat el que diuen de que és com una psicòleg a vegades, i no sé fins a quin punt és bona cosa, però realment sento que m'ajuda a ordenar molt les meves idees.
1: Clar, veus com sí que hi ha gent que ho fa servir?
0: Sí, i escoltant-la puc arribar a entendre per què ho fan, eh? Perquè òbviament sempre va haver alguna persona que t'escolti, però penso jo que per això ja hi ha els amics, les amigues, i en el cas de que sigui un sentiment que sí que t'afecta de veritat, has d'anar a un psicòleg. També entenc que moltes vegades, pel que dèiem abans, no? Per el tema econòmic, clar, que fa més mandra anar a un psicòleg, i també per a la por i la vergonya de poder parlar amb una persona real.
3: Jo estic d'acord, el que passa és que rebots tot ara s'ha tingut com a psicòleg, perquè si no tinc ganes per anar-te a un psicòleg, la Generalitat i la Junta de la Formació i Junta d'Esperança tenen un canal de servei públic que es diu Obrefil, val? Que és un canal de WhatsApp, en el que tu has d'escriure al chat, igual que l'escrius al chat GPT, doncs li
1: escriu. O el chat de la treva.
3: Exacte, li escriu al Obrefil, que és gratuït, és confidencial i està obert 24/7, val? I és per ajudar els joves entre 14 i 29 anys, perquè puguin parlar amb algú que no sigui un xoc de GT, perquè si els passa alguna cosa troben una assistència apropiada i llavors no parlen al xat, parlen amb Obrefil.
0: Clar, perquè a més, a saber què et pot dir el xat.
1: Clar, és que partim de la base de que el xat acostuma a dir-te el que vols escoltar, perquè és una IA dissenyada per complaure't. És a dir, no crec que et porti la contrària molt sovint. Després, que la IA tampoc té coneixement sobre el context social i emocional de la persona, perquè al final tu explicar-li un problema, algú que no et coneix ni a tu, ni al teu entorn, ni a res, el consell que pugui donar-te va ser molt limitat, perquè coneix una part molt reduïda de la història.
3: Però clar, no és el context, és que quines eines té d'emocionals, quines eines emocionals té una intel·ligència artificial. És el context que pot tenir, és el que pot llegir i pot agafar de diferents revistes, articles científics, papers i aquestes merdes.
0: I el que dèiem l'altre dia amb la Flavita Manà, no? La importància de la persona, de no el robot, dels sentiments, que això sí que ens fa únics, i això ja penso que cap màquina podrà arribar...
1: I que al final també desconeixem els interessos que hi ha darrere d'aquestes empreses tecnològiques, perquè al final no ens hem d'oblidar que són empreses les que estan darrere de les intel·ligències artificials i que El que sí que sabem és que necessiten les nostres dades. Per tant, quan més temps passem amb ells i més coses personals ens diguem de la nostra vida, més informació retindran. Com faran servir aquesta informació després? Pues és una cosa que avui dia no sabem. Per tant, evidentment, és millor no arriscar-se.
3: Clar, jo, per exemple, ara tinc el meu xat GPT, jo faig servir el de Google, sap tot el meu gustos de pel·lícules, en plan, bueno, bueno, que està recordant-ho, si no, que siguin més fantasiosos, si no, que siguin més alegres, tal. I sap perfectament com estic perquè necessito una pel·lícula fantasiosa.
0: Aquest rotllo, eh?
1: Clar, és que la cosa és que no és criminalitzar la IA. La IA serveix per a moltes coses. L'altre dia ho parlàvem, vas a una exposició, estàs llegint un llibre, és una manera molt ràpida i fàcil d'actualitzar-te sobre més informació que necessites. Ara, d'ahir a explicar-li els teus traumes més profuns, home,
0: a mi no m'hi trobareu.
1: Hi ha una fina línia. Sí. Hi ha una fina línia. Invertim en psicòlegs, sobretot també el que dèiem. Busquem eines que ens puguen apropar a psicòlegs perquè no tenim els diners per a poder permetre'ns una teràpia, malauradament.
0: Que també et dic que moltes vegades ens fa molt mal pagar el que costi una teràpia, però per altres coses ens ho gastem molt més endavant i quan és primer de bàsica, trobar-te bé amb tu mateix, perquè és el punt 1 de qualsevol vida de qualsevol persona.
1: Sí. De fet, Fausto Fernández, ja que tenim aquí...
4: Sí, està aquí com molt interessat.
1: Fas servir el xat GPT per explicar-li la teva vida?
4: No, perquè ja se l'explico a la meva xicota, que ja... ja en serveix. No em dono la raó com la IA, però això és el que necessito, que no em doni la raó.
0: I fas com l'Amparo, recomana'm una pel·lícula d'aquest rotllo, clar, tu no et cal això.
4: No, jo autorecomanar-me pel·lícules. Crec que és una idea així com molt Jekyll Hyde. Estaria bé, mira, ho provaré.
1: És que les pel·lícules també fan molt de psicòleg moltes voltes.
4: Però molt més que
1: a psicòleg. No et fan aferrar-te. Si estàs trist, pots posar-te una pel·lícula.
4: És que hi ha llibres que et recomanen una pel·lícula per a cada situació sentimental o personal al decurs de la teva vida. Avui tinc un dia depre perquè he tingut una bronca amb el jefe i ja et busquen una pel·li. Com eliminar a su jefe? La pel·li real, naturalment.
1: Pues ara marxem 2 minutets i tornem amb les recomanacions teues d'avui.
5: Ràdio Manresa, 95.8 FM, Cadena Ser.
6: No,

0: Professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
1: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: cuando cuando se acaba te va a dejar que echarte de pie, nosotros tenemos que divertirte en el fasto porque la comida te va a divertir.
1: Divertirte. Yo vine de engañar al musicòleg, que és el que faig sempre, perquè crec que ell també m'enganya una miqueta a mi. Jo crec que el meu psicòleg és com el Michael Caine de Vestida para matar, que quan acaba la sessió es posa una perruca rosa, agafa una navalla d'afeitar i va matant gent als ascensors.
2: Hòstia,
0: Esto no, que també és una
1: bueno, sí.
0: De què vens a parlar avui, Fausto?
1: Vinc a parlar d'una cosa que s'està envoltant. Primer, felicitar-vos perquè esteu a la quarta setmana de la treva. És un gag recurrent de cada setmana.
0: Ja no sé, ve a tu cara, sí, sí. Por favor, que sigui massa, que no ens han passat ja de pel·lícules.
1: No, no és per veure que continuo aquí, quan vinc cap aquí, jo sento la ràdio, dic, igual és una gravació, igual ja està enregistrat. I...
0: Qui sap,
1: però me n'alegro molt perquè aquest és el programa de l'estiu. Ho dic perquè està aquí el guió. M'han escrit el guió i...
2: Som IA, en veritat, som tres persones que no existim. És tot IA, això.
1: Sou IA, mira. Sí. I ja en ve el que hi ha. Molt bé, doncs vinc a parlar d'una cosa que es respira l'ambient, que és l'amor. Ja vam parlar del tema d'estiu, vam parlar de moltes coses que tenen a veure amb sentiments i això, i avui és un dia molt important perquè Amparo, Aitana, Uri, us vull fer una pregunta. Us voleu casar amb les pel·lícules de casament?
0: Sí!
1: Se quieren! Oh, que maco, que bonic!
0: Bueno, no, me encanta, no sé, pero no son las mamás.
2: Sí. A mi m'agrada les de casament que no són la pròpia de Pastalosa, sinó la que passen coses.
0: Però és que molt poc són Pastalosa, ara que
1: passen coses. Bueno, mira, a mi tota la setmana, Sílvia, la meva xicota, m'està dient que si han obert una tenda de vestit de núvies a Reus, que és molt maca i tal, no sé per què, diuen ser coses que passen.
2: Indirectes.
1: Però sí, els casaments són és un gènere en si mateix, que són com les comides romàntiques. Moltíssimes comides romàntiques passen a casaments, que és el que diu l'Uri. No és només el fet de que arribem allà tot vestit de blanc, sí, oh, i musiqueta, oh, el cànon i aquestes coses tan maques i tal. No, arribem allà, però a què passa? Volem veure què passa abans, els convidats, els del càtering, els padrins, les dames d'honor. Dames d'honor, no sé, us veig a vosaltres com dames d'honor també.
0: Algunes són fantàstiques.
1: A la boda de mi mejor amiga, que era la pel·li del Paul Feig, que era com la versió que aquí es va dir la boda de mi mejor amiga, però es deia dames d'honor. Bridesmaid, però sí, és un gènere que, bueno, però des de sempre, des de Set Ocasional del Keaton, Història de Filadèlfia del George Cukor.
0: Però quina és la primera que ens portes avui?
1: Jo us porto com a primera la que s'assembla més al que ens comenta l'Uri. És la pel·li que es retrata gairebé com si fos un documental, però amb molta mala llet, Un dia de boda, perquè es diu així, Un dia de boda.
3: Going to the chapel and we're
0: gonna get mad. La casament que comença amb un capellà que s'obre del discurs i la dona de l'aigua plora.
1: Com deia algú, una pel·lícula que comença amb un terratrèmol i anar cap a dalt. O sigui, que comença així, em sembla meravellós. I és una pel·li del Robert Altman, que es va especialitzar després de Nashville a fer pel·lícules corals, on surten 40.000 personatges parlant tots a la vegada, cadascú té la seva trama, però tots es trepitgen els diàlegs. Per doblar-les aquí era impossible doblar-les, i va fer pel·lis sobre el concert de Nashville, va fer pel·lis sobre psicòlegs, una amb el Richard Gere, i després va fer aquesta, que és la seva pel·li, diguem, canònica, i que és sobre les pel·lis de casaments, la pel·li canònica, perquè ens ho explica tot, ens explica què és el que passa en un casament, la prèvia de la boda, el banquet, i sempre estan passant coses. O sigui, jo crec que si Uri no l'ha vista, l'hauria de veure, perquè ja és una pel·li molt divertida, és molt càustica, és molt vitriòlica, però també és una pel·li com molt romàntica, perquè al final guanya l'amor, com sempre a tot el cinema, sempre guanya l'amor, encara que es mori la iaia de...
2: Ja m'has fet spoiler.
0: I em sembla que la segona pel·lícula de la que vols parlar també comença amb el terramor, amb el més.

0: Sí, clar, perquè el guionista de Quatre Bodes i un Funeral, el Richard Curtis, després va fer com a director i com a guionista Love Actually. I és que tot aquest tipus de comèdies angleses, britàniques, que són comèdies romàntiques però que tenen molt de lloc i tenen moltes històries i passen moltes coses, la mare de totes va ser Quatre Bodes i un Funeral, del Mike Newell, que va ser el director, i que bueno, va ser la pel·li que es va descobrir aquest gènere i va ser la pel·li que crec que va llançar a la fama abans de que el enxampessin a Los Angeles amb Divine, una senyoreta que feia coses als cotxes. El Hugh Grant va ser la pel·li que va
1: llançar.
0: Guapíssim, és veritat.
2: Aquesta sí que la recordo, aquesta és un pel·liculón.
0: Ah, per espai.
2: Ara, ara sí.
1: I aquesta va dir que la preferida no la preferida de la Laura, perquè no m'ha de posar que ens deia la seva vida.
0: Tenim un rànquing, tenim un rànquing.
2: Després et podem valorar, eh?
0: Val, sí, sí, perfecte.
1: O sigui, que aquesta sembla que és la pel·lícula de culto, dels casaments.
0: Sí, clar, perquè a banda del funeral té aquesta història de diversos casaments i té també aquesta història dels personatges que no són ni la nòvia ni el nòvio, però que es van trobant, i gent que es va trobant a les bodes, gent que no troba l'amor però sí que el troba, que és el que passa. I és un retrat també d'una generació i de gent que, això, que té 30 anys o una miqueta més de 30, vosaltres no, que sou molt joves. Però això no, i jo crec que és la pel·lícula, si s'ha d'una pel·li sobre casaments, aquesta ha de sortir a la llista sí o sí.
1: Però per mi és una altra, que és aquesta.
0: Podríem parlar de Mamma Mia, perquè és un gran casal poca, però és que era tan fàcil, i a més ho volia fer el gap, vosaltres aquí ballant, i fent Mamma Mia, a sol fent de Meryl Streep, aquí, és que abans, a la boda de Morell, que és una pel·li de Sant Joan 90 australiana, perquè Austràlia viu d'ABBA, o sigui, Austràlia és un univers on viuen d'Eurovision i d'ABBA.
2: Però, sí, sí. Ara igual, ABBA no són d'Austràlia.
0: No, són suecs, per això,
2: ara tenia jo el dubte.
0: No, però el culte a Austràlia d'ABBA és increïble, o sigui, és increïble. I la boda de Morell estan tots els hits d'ABBA ja. És l'història d'una noia que té una miqueta com de sobrepès, que és molt trista, que és l'Anna que lleig, que vol que arribi al príncep blau i que es fica amb molts líos, i el que busca és l'amor, i potser l'amor està en altres llocs i està amb d'altres persones. Més val que es troba una mena com de fada, igual que la Ventafós, que és el personatge de la Rachel Griffiths. Morell és Toni Collette, quan no era la Toni Collette, ara que sap...
1: Que jo era britànica,
0: sí.
1: Jo no
0: sabia. Sí, no, va fer el canvi. Era molt joveneta. I la pel·lícula és una comèdia romàntica també amb molta mala llet, perquè el director, el Peggy Hogan, que va ser després el director d'una altra pel·lícula, de La boda del mejor amigo. Sí, sí, perquè el van fitxar per aquesta. El va trucar.
1: Et perdonem, que no he volgut parlar de Mamma Mia, perquè has volgut posar aquesta cançó. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you.
0: No, sí, que sí. I qui no ha volgut replicar aquesta escena quan està...
2: No,
0: és que clar, és que és el moment, és un moment. La pel·lícula, La boda del mejor amigo, és una pel·lícula...
1: Les escenes de la Rita Everett
0: i les escenes estan allà i clar... Està Julia Roberts una miqueta, clar, perquè l'ha portat una miqueta, doncs perquè d'Aves, de que té nuvi, encara que el fill de tot és gay, o sigui que també està, però és el seu amic, i allà, i per trencar una miqueta el gel i per quedar guai, doncs el Rupert Everett, que està hasta la d'Òscar a la pel·lícula, comença a fer aquest karaoke i, bueno, començarà a afegir-se al pare de la núvia, a l'altre, allà, el que estava per allà, i és un d'aquests moments karaoke, un magnífic i sensacional.
3: Clar, perquè
0: és l'ànima de la pel·li.
3: La trama és que la Julia Roberts és la millor amiga de un noi que li ha dit que es casarà amb una altra noia, i ella va allà a intentar evitar aquesta boda. Tengo que impedir aquesta boda.
0: Sí.
1: Són les trames de les que va passar.
2: Per això, i diuen lo de qui vulgui parlar, que digui ara, o calli per sempre.
0: Calli per sempre, sí.
2: Això no són les bodes, eh?
3: El que passa és que la novia que va a casar-se és la Cameron Diaz, que
0: és molt maca, i és molt...
3: És impossible.
0: Alguna cosa a Cameron Diaz. I sempre que aquesta Cameron Diaz.
3: Tan mona.
1: No m'agrada com acaba, perquè ella acaba anant a la boda del seu amic i la gent que hi va a les bodes dels seus exnovos. Tres bodes de mas,
0: estem escoltant el Carri de Jordan, que és un dels hits
2: brutals,
0: és un hits brutals,
2: amb moltes pel·lis.
0: I aquí el director, el Javi Ruiz Caldera, volia expressament aquesta cançó a l'escena de la Emma Cuesta, que està al cotxe i està hiper mega depre, perquè clar, tots els seus ex l'han convidat a bodes i una rere l'altra. O sigui, és el malson de
3: les ex. Vosaltres aniríeu a una boda de, que vos convida el vostre ex?
0: Si va Julia Roberts?
3: Home, si va Julia Roberts, jo aniria
2: clar, i depèn de la relació que tinguis amb l'ex en qüestió. Hi ha gent que amb l'ex acaben bé i hi ha gent que no.
3: Home, però tant com per anar a la seva
2: boda. Sí, però és una persona important, i tot i que amb el temps doncs, les relacions acaben trencant-se, per mi és bonic que pugui haver aquesta relació d'amistat que hi pugui perdurar. És estrany? Sí. Però jo voco per això.
3: Depèn de quin tipus d'ex, eh? Però sí, sí. Bueno, mira, abans de marxar, Fausto, volem dir-te les nostres peres preferides i que ens facis, ja no que ens dones una qualificació, sinó que ens diguis una mica què et semblen. No, perquè no tenen les paraules.
0: Sí, sí.
3: La pera preferida de casa més de l'Aitana és The Wedding Planner.
0: Oh, tenen una bola con J-Low!
3: Sí!
0: J-Low! I tan suportable, no com...
2: Soy com ara.
0: Abans de arreglar la vida de Netflix. Que maca era J-Low, que guapa, que guapa. No, està bé, Planes de Boda està en el top, està en el rànquing.
2: Quin pas, no te li poses?
0: A Planes de Boda, sobre 10.
3: Sobre, però comptant de bodes de casament, eh?
0: Tendria un 6 o un 7, està bé, està bé. Entrant aquest rànquing, sí.
3: Si m'agrada pegar per la Mollero, o sigui, li he posat un 1.
0: Mollero a la vista.
3: Però és América Motel 3 de Boda.
2: De Boda.
0: Uri, que va conèixer a la mare de Stifler.
2: Sí, no. Jo? Algun dia.
0: Tenim un tal d'American Pie, tenim un tal d'American Pie.
2: No.
0: Però bueno...
2: Perquè és un pel·lículo.
0: Bueno, però clar, si sóc hiper mega fan de la saga d'American Pie.
2: Aquesta, no m'ho
0: aquesta és la que li dona també una miqueta com de... Totes les persones han madurat. El de Jason Biggs, que es casa. I veus que ja no són els adolescents que feien coses amb les tartes de poma, sinó veus que estan intentant també fer doncs, una vida en parella. I la pel·lícula té alguns tons així com a mars que tenen gràcia.
3: I quina nota li posem?
0: Aquesta, un 8. M'agrada.
3: Ah, no, jo aquesta que l'he de planar.
0: Sí.
3: Uau.
0: Sí, pues
3: no,
0: favorites a la vida, colar-me als llocs, com aquí.
3: Després, la de la Laia, també per a tot un funeral, però també la Manuela, 4 hores d'un funeral, és la Manuela.
0: Molt bé, mamma mia, clar.
3: Que la nota li passa a la Manuela.
0: Mamma mia, un nou.
3: Ah, vale. Mamma mia, no és catalana. Mi gran boda griega.
0: Ai, jo tinc problemes, perquè odio la protagonista de mi gran boda griega.
3: Per què?
0: No, perquè em cobra la ment. No, però una cosa que m'agrada molt, que és que amb el netejador que ho curava tot, ho curava la serrada i aquesta cosa.
3: És superdivertida la pel·li.
0: I van fer dues més, que això sí que... Això sí que és un problema. La 2 i la 3. Sí, sí.
3: I la meva, per acabar, és Guerra de Nòries.
0: Ui, Anne Hathaway.
3: I Kat Hudson.
0: Que no té la gràcia de la seva mare, de la Goldie Hawn, però clar, està Anne Hathaway. I hem de, ara que està... que estrena una pel·lícula cada setmana en Hathaway, hem de redescobrir també aquesta en Hathaway, que a mi m'agrada molt, perquè jo soc hiper mega fan de Princesa por Sorpresa.
3: Oh, és la millor.
0: Ens agrada. Veus? Si tenim coses en...
3: Clar, tenim moltes coses en comú, i saps què? Per marxar hem pensat posar una de les músiques que més es fa servir per casaments i que té a veure amb el cinema.
0: Paquito Chocolatero, no?

0: que me recono.
1: Que tú tienes la cosa rara, por eso la vamos a ver para los años, que no te vas a ver.
0: Los 2 euros toca la flauta al costado de las cataratas de Iguazú. I per ja, Robert De Niro amb una creu. Jo crec que la història d'amor és entre Robert De Niro i Jeremy Irons.
1: Sí, sí. Augusto, moltes gràcies per
0: acompanyar-nos. És sempre un plaer. Ens veiem a la boda que tingueu.
1: Nosaltres sempre volem casar-nos amb tu en la teva secció, que ho sàpigues.
0: Gràcies. No ens divorciarem mai.
1: Mai. Ens veiem a tu.
0: Una abraçada. Gràcies. Adéu.
2: José Lissas, de Dret a la Prova, defineix el programa.
3: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
2: La Ràdio Connectiva amb la Teva. El programa de l'Aitana, l'Anna Lautaro. A la SER i SER Catalunya.
4: El món de l'espai, dels planetes, és un món que en certa manera ens apassiona molts, encara que hi ha molta desinformació. És tal com diuen a les pel·lícules. Aquest dijous ens visita un enginyer aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, per donar-se treva i també per descobrir-nos més detalls de l'espai a Catalunya. Avui donem la benvinguda a Lluís Foreman. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Què tal, Lluís, com estàs?
5: Molt bé, aquí, encantat. Encantat d'estar per aquí.
4: Com a casa, perquè molta gent que ve aquí sempre diu que això és com una nau espacial.
5: No sé si... Sí, que té una mica l'estil.
4: Sí, sí, però clar, vosaltres sí. Veiem les naus espacials a través de les pel·lícules, però us podria semblar una miqueta aquest estudi de ràdio.
5: Sí, jo potser sempre veig naus espacials a tot arreu on vaig, no? Aquestes coses que passen, però... Molt xulo.
4: I la primera pregunta que sempre fem és que tu com et dones treva? Com desconnectes de l'espai, de la teva feina, etcètera, etcètera?
5: A mi m'agrada fer esport, a vegades faig així una mica de tennis o natació, aquestes activitats, o anar per la muntanya, sobretot. Jo crec que la muntanya sí que és un lloc que m'agrada molt estar per desconnectar profundament, no? I després, bueno, no sé si em diria desconnectar, em poso a fer altres coses també a l'ordinador, que crec que és mala idea. Mi mare em diu que és molt mala idea per desconnectar, així que... Segurament hauré de millorar amb aquestes coses.
4: Ara parlaves de pujar a muntanyes, segurament és el lloc on estàs més a prop de l'espai, que és una passió que, clar, jo crec que molts nens i nenes, quan creixíem, doncs, volia ser futbolista, tal, però molta gent també volia ser astronauta. Era el teu cas o no?
5: Jo me'n recordo de petit que volia ser futbolista. Crec que no va anar per aquí els camins, però sí que en part també... O sigui, la idea d'astronauta m'agradava, però també em feia bastant respecte, no? La idea de poses en una nau espacial, estàs a l'espai així, vull dir... Hi ha tot de coses holístiques, coses que poden passar, no? Que faran com que sigui fulminant allò. Llavors fa una mica de respecte. Seria xulo. Sé que em sembla que hi ha uns límits d'alçada, per exemple, a 1,90 m, i llavors jo estic allà una mica al límit. No sé si tu potser obri... No
4: jo, podries, clavat, però... clavat. Jo si no ficaria uns talons i ja arribaríem. Però sí que és cert que això, que ser astronauta és complicadíssim. De fet, a Catalunya no n'hi ha cap. A Espanya hi ha molt pocs.
5: Sí, a Espanya hi ha el Pedro Duque, que és bastant conegut, que sí. Va fer diverses missions amb el Space Shuttle en el seu moment. A inicis dels 2000, sobretot, i després ara tenim un parell de persones més que són candidats d'astronauta i que segurament doncs, els veurem volar, no sé si potser d'aquí 5 anys, 10 anys o aquesta magnitud, no? Amb possibles missions a l'estació espacial o un equivalent de l'estació espacial o potser inclús a la Lluna.
4: Perquè, vale, una pregunta que, clar, nosaltres estem una mica vers en això, no tenim gaire idea, i això és un tema que passa habitual, no? Però què és l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya?
5: Molt bé, bueno, doncs l'IEC, que és on treballo jo, és una mica el centre de referència del sector espacial aquí a Catalunya i de fet porta 30 anys, no?, dedicant-nos a temes d'astronomia, temes de cosmologia. Bàsicament tots els friquis del sector espacial es van unir a l'institut i van crear aquest institut i llavors tota la recerca vinculada amb el que és espai, però exoplanetes, cosmologia, forats negres, etc. Tot es fa a l'IEC, però des de fa uns 5-10 anys que estem treballant molt més també en recerca de tecnologia espacial, de components espacials, no? Pues electrònica que es posen satèl·lits, o com fer els llançaments, o sistemes així.
1: O sea, el IEC és els 4 gats dels científics, bàsicament. Amb suport econòmic. Sí, sí, sí. Polític. De fet, aquest desembre va sortir la notícia de que Catalunya llança el primer satèl·lit 6G en òrbita baixa d'Europa destinat a la recerca. Tradueix-nos, perquè és com un lloc superimportant i superexitós, però no entenem molt bé per a què serveix.
5: Molt bé, no sé si us sona l'Enxaneta i el Menut, són dos satèl·lits que es van llançar el 2021-2023, si recordo, més o menys, i també es va llançar un tercer satèl·lit, i ara, bueno, aquest, no? El 6G Starlab, que es diu, que és un satèl·lit de temes de telecomunicacions. Diguem que a Catalunya, des de la Generalitat de Catalunya, s'ha impulsat la idea de tenir nous satèl·lits en espai per aplicacions, tant aplicacions de telecomunicacions com aplicacions d'observació de la Terra. I aquest és un d'ells, aquest és potser el que ha sortit fa menys temps, i és un satèl·lit en el qual es poden fer testos de telecomunicacions. És a dir, tu amb una antena des de casa pots tenir a l'ordinador un algoritme, el comuniques a l'antena, l'antena arriba al satèl·lit, el satèl·lit intenta fer funcionar aquest algoritme i retorna el resultat. I llavors pots comprovar doncs, si el software o l'algoritme, el programa que tens a terra, no, doncs funciona també al satèl·lit. I això és molt útil també per veure què es pot fer amb un satèl·lit i què no es pot fer.
4: Clar, perquè nosaltres quan parlem de l'espai moltes vegades pensem que pues, el que mola és anar a tocar la Lluna, anar a tocar Mart, però és que l'espai, clar, tot el que és tema internet, òbviament, comunicació, és gràcies a la investigació i al anar cap a l'espai, no?
5: Sí, sí. De fet, amb temes d'observació de la Terra, que és, al final és posar una càmera en un satèl·lit i que faci una foto, no? Uh-huh. Aquí és un dels casos, aquí a Catalunya, que estem veient que hi ha molta indústria, moltes empreses també vinculades amb això, i els temes de telecomunicacions també estan creixent molt. Però els satèl·lits, de fet, el vostre mòbil es connecta amb satèl·lits contínuament, no? Quan teniu el GPS i veieu com, diguem, connectant-se amb el GPS sabeu on esteu, no? I es fa una triangulació de diversos satèl·lits i es pot interpretar la vostra posició bastant precisament. Sempre hi ha una mica marge d'error, però amb prou precisió. Anirà millorant, en principi, amb els anys, això.
1: Que, de fet, fa uns dies es va publicar una imatge creada com en 3D de la forma real que tenia la Terra des de l'espai. Sí. I, clar, molta gent es va quedar impactada perquè s'imaginaven una esfera perfecta.
4: Clar, no.
1: No, una esfera... Bueno, segur que algun sí. Però la majoria s'imaginaven una esfera perfecta i, clar, era com més una forma d'una patata una mica deformada. Quantes coses hi ha així que en l'imaginari col·lectiu veiem d'una manera i que no són així, com les entenem?
5: Sí, és un món, eh? O sigui, hi ha molta part a nivell tècnic, no? Precisió, diguem, a l'hora de fer redactats tècnics, no? I en aquest sentit, doncs, això era un exemple multiplicat per mil vegades, no? És a dir, com petites variacions del camp gravitacional, perquè en alguna zona de la Terra, doncs, a vegades és una mica més densa. Llavors fa que tingui més massa o que la massa sigui més densa i llavors el que fa és que ja la gravetat sigui major. I això multiplicat per mil és quan es veia aquella mena de geoide, aquella forma de patata, no? Però clar, perquè ho multipliques per mil, no? Però si no ho multipliquessis per mil gairebé no veuries res. I això passa molt. Jo crec que a instituts com el nostre també tenim un rol en portar aquesta informació cap a tothom, divulgar-la d'una forma precisa, no? Que després sigui... que es pugui fer més divulgació a partir d'això, però sí que és veritat que les interpretacions, no? Si una persona veu una patata i interpreta i això es fa un bombo, no? Per dir-ho així, doncs llavors aquesta informació pot arribar a tot arreu d'una forma una mica incorrecta. Sí.
4: Perquè podem confirmar una cosa molt evident, que la Terra no és plana.
5: La Terra no sembla ser plana.
4: Però vosaltres feu molts projectes que porteu a terme, no? Ariel, Arrakis, Euclid, Gaia, no sé si ho estic dient bé, però més o menys Lisa, Fotsat, Plató, per exemple, i avui també ha donat la casualitat que un 6 d'agost, però del 2012, va aterrar a Mart el rover Curiosity de la NASA, que justament fa així. Clar, no sé si en un futur ens podem imaginar que puguin passar coses com, per exemple, aquesta.

0: Podria arribar a passar això, de que la Terra, tal com veiem que se'n va en orris, de dir, marxem a un altre planeta i anem a conviure entre tots.
1: La meva opinió en això és molt d'ordres de magnitud, no? Si pensem en l'any 1903 va ser quan es va llançar el primer avió, quan va sortir el primer avió, no?, dels germans Wright. Això va ser el 1903. El 1969 havíem arribat ja a la Lluna, no? Uh-huh. I des de llavors s'ha estancat una mica el sector espacial, s'ha comercialitzat més, hi ha hagut més aplicacions de telecomunicacions, de GPS, així, però potser el que és l'exploració espacial hem estat una mica més estancats. Si pensem 50 anys endavant, és possible que la Lluna ja tinguem més dominada, que tinguem una presència ja a la Lluna i possiblement a Mart, també no seria exagerat pensar-ho. I potser a Venus, però és més difícil, no? Però hauríem de veure una mica totes com evoluciona això perquè realment puguem estar allà, a la Lluna segurament. I després si pensem d'aquí 100, 200, 400 o 800 anys, no? Ens podem una mica imaginar cap a on podem anar. A sortir del sistema solar, crec que hem de trencar una mica la física que tenim actual, hem d'aconseguir alguna forma d'avantatjar-nos, no?, de la física que hi ha per poder sortir del sistema solar i anar a altres exoplanetes, però el que és visitar planetes que tenim per al sistema solar sí que a priori jo crec que es podrà fer.
2: I tu t'atreveries, com els d'Interestel·lar, a posar-te com a expert i a anar a un altre planeta a comprovar?
1: No ho sé, és una pregunta. Jo tinc molta curiositat des de casa, potser, ja ho anem veient. Potser sí, no? Anar a la Lluna seria xulo, si pots anar a la Lluna i tornar i les probabilitats de morir són relativament baixes, potser.
3: Ah, està bé.
1: Això és important, seria xulo.
3: Perquè, clar, ara també hi ha moltes empreses o empresaris que volen comercialitzar en tot el que són els viatges aeroespacials i com es veu això des dels que es dediquen a la investigació?
1: És complicat, sí. O sigui, nosaltres el que veiem és que sí que és interessant que hi hagi doncs, aquest nivell de turisme perquè crea molta més divulgació, crea molta més inversió, també s'ha de dir en el sector espacial, i permet, no?, que tinguem doncs, capacitats més interessants en òrbita, a l'espai. Però, evidentment, sempre xoca una mica, no? Hi ha molt debat, per exemple, en temes d'astronomia. Si tenim molts satèl·lits en òrbita, com afecta això si estem mirant des de Terra, no? Tenim un telescopi des de Terra, doncs estarem veient aquestes traces dels satèl·lits contínuament passant per sobre. Llavors, això limita científicament el que es pot fer des de Terra, no? Llavors, ara, pots posar un telescopi a l'espai, també es pot fer, no? Una mica el FOTSA, d'Euclid i el Plato i aquests, no?, que són com projectes que nosaltres estem vinculats, però sí que és un debat, eh? I quan el turisme, crec que, no sé si és molt fàcil parar-lo, crec que sí que seguirà en auge, no?, i segurament cap a la Lluna, jo imagino que una estació espacial comercial sí que serà viable en 10 anys, potser, bastant aviat. De fet, hi ha l'Estació Espacial Internacional ara actual, que és internacional, però també hi ha la xinesa, i la xinesa hi ha astronautes xinos allà. Per tant, sí que estem veient aquesta tendència.
2: Perquè l'internacional vol dir que pot anar qualsevol astronauta de qualsevol país.
1: Sí, es diu internacional, va ser sobretot una aliança de Rússia, Estats Units i altres països també que anaven conjuntament, però segurament hi haurà una decomissió d'aquesta estació espacial que es diu, no? Que vol dir que no està, diguem que no està molt validat, però possiblement en els següents 5 anys veurem com aquesta estació espacial, doncs, reentrarà a l'òrbita, bàsicament. No? Deixaran d'impulsar perquè es mantingui en òrbita i caurà i es desfarà a l'atmosfera.
0: Una característica que crec que ha de tenir qualsevol persona que treballi amb temes especials és la paciència, perquè qualsevol projecte, qualsevol idea que pugui sortir no és d'un any vista o dos anys vista, sinó que a vegades són de 40 o 50 anys vista o més enllà.
1: Sí, alguns investigadors també ens ensenyen fotos de quan van començar ells amb una missió, no? I sortien encara 5, 30 anys fent el doctorat o així. I llavors tenen fotos de 60 anys, no?, d'ells, mira, finalment s'ha llançat i ara veiem les primeres dades, no? Tota la carrera l'han dedicat a aquella missió, això és bastant impactant, sí.
0: El que no queda tant és per la setmana que ve, pel dimecres, que és l'eclipsi total de sol. Clar, tot el món que no entén de tant de l'espai està embogit amb aquest tema. Vosaltres, des de dins, encara més o com es diu?
1: Sí, encara més, jo crec.
0: Sí?
2: O sigui que sí que és important.
3: Sí que és important.
1: Sí, perquè us feu una idea, ho he buscat abans, l'any 1905 va ser l'últim eclipsi total que hi va haver a Catalunya. I el següent és el 2180.
0: Per tant, no veurem. No té pinta.
1: Segurem, bueno, potser avançam en la ciència, no? Però no té pinta. Llavors, és un eclipsi total a Catalunya, però que de fet l'any que ve, de fet a l'agost, també passarà prop al sud d'Espanya. És a dir, que si aquest any no hi podeu assistir...
0: El 2 d'agost o el 27.
2: Tothom a Múrcia,
1: no?
2: Sí.
1: No recordo la data exacta, potser el 6 o no me recordo quin dia era, però...
0: Mira, si fos el 6 seria justament d'aquí un any, seria clavat.
3: Ja,
0: però tenia comptat el 2 d'agost i també el 26 de gener, que no serà total, sinó que serà un eclipsi anular o anell de foc, aquest sí que passa per aquí. Per tant, un trident que passa en 3 anys pràcticament, sí. que és, clar, per la gent de l'espai, és com una és època divertida de viure, no?
1: Sí, sí, és molt, definitivament és molt xulo. L'anular, potser comentar també, l'anular el que passa és que la Lluna estarà una mica més lluny del que està ara, i com que està una mica més lluny fa que la dimensió de la Lluna sigui una mica més petita que la del Sol. Llavors es veurà com un anell.
2: Em posaré molt de temps, val? Perquè sí, ara se m'ha donat superman les ciències. Un eclipsi per què passa? Què és?
1: Un eclipsi és quan la Lluna i el Sol, la Lluna queda just davant del Sol. És a dir que, bueno, el Sol com el veiem, no? Ahí estan habitualment, doncs simplement que la Lluna creua i passa per davant, on justament on hi ha el Sol. Llavors queda tapat el Sol per la Lluna. De fet, el que és molt interessant també és que coincideix, és una coincidència astronòmica, que la Lluna està 400 vegades més a prop del Sol, però també és 400 vegades més petita que el Sol. Llavors és un tema
0: tot
1: de proporcions, gairebé com màgic, no? Com pot ser que coincideixi tan bé una cosa així, no?
0: Se'ns està acabant el temps, però hi ha un tema que crec que és una pregunta que et deu fer tothom quan expliques que treballes en temes especials, i és la presència o no d'extraterrestres. Existeixen? Si no, què sabem d'això?
1: Ja, és una bona pregunta aquesta, eh?
0: La fan sempre, suposo.
1: Sí, la fan sempre. No ho sé, jo crec que aquí és cadascú una mica l'opinió que pot tenir. Jo imagino, la meva intuïció seria que és una batalla d'ordres de magnitud. És a dir, és molt difícil que hi hagi vida, és gairebé impossible que hi hagi vida, però també és gairebé infinit l'univers que hi ha, no? O els universos que hi pugui haver, de fet, com diu una física. Llavors, seria improbable pensar que no hi hagi algun tipus de vida. Que podem connectar o no, ja és una altra cosa.
3: I ara una pregunta de safareig, perquè també el dia de l'eclipse per a la gent és un dia també molt d'energies, d'horòscops... Sí. Tu, siguent tan científic, l'horòscop com el portes?
1: Bueno, de fet, tinc persones al meu voltant que els agrada l'horòscop, no? I ja veig que...
0: Ja veig que tu no, eh? Perquè quan dius del voltant ja és...
1: Bueno, vull dir, no sé... depèn del que em forceu, no? No sé, jo el que diria és... sembla que hi ha una dicotomia, o sigui, la part d'astrologia se m'està molt en contra de, per exemple, doncs, tenir un vincle o de fer canvis o de prendre decisions el dia de l'eclipsi, no? Mm. I en canvi a nivell astronòmic és molt xulo. Llavors sí que és una contradicció, sí, sí.
0: Lluís, tu abans has parlat de les teves treves, de com et dones treva, però ja per anar tancant l'entrevista, hi ha un tema que tu tenies amagat aquí i és que també fas aquestes coses. La bateria que portem aquí és Esteve, no? Tens la bateria d'aquest grup.
1: Sí, és així. Ja toco la bateria des del 2009, vam començar així amb un grup de rock i de metal una mica amb alguns amics, no? I hem anat tocant unes quantes coses.
0: Que moltes vegades, clar, quan pensem en persones de l'espai sempre tenim aquesta tendència d'imaginar-nos, per exemple, el típic friki, no?, de Big Bang Theory i tal, i això no és veritat, vull dir que al final...
1: Hi ha de tot.
0: Hard rock, aquí, punk i tot el que doni per davant, no?
1: hi ha de tot. Hi ha, bueno, de fet, necessitem de tot, gent que sigui advocats, gent que sigui més de comunicacions, de tal, o sigui, el sector espacial reclama talent, reclama gent per tot arreu, i sí, a mi m'agrada el rock i el metal, ho he de dir.
0: Sí, es nota.
1: Sí que és veritat que sempre em diuen que sóc molt tranquil, que denoto una tranquil·litat tal, i jo, vale, però de fet per dins estic escoltant metal, llavors és...
0: Una mica contrari al que pugui semblar i el que es viu per dins. Doncs estarem molt pendents, Lluís, de tot el tema de divulgació, que crec que és molt important també per als més joves, que no sé com veus la tendència, si els joves tenen ganes de descobrir o no, o si ha canviat.
1: Jo veig interès en aprendre sobre espai, és una cosa molt fonamental, també està creixent molt, ara és un moment bastant clau, jo crec, en tot el que és el sector espacial, no? O sigui, estem veient molta innovació, potser s'ha quedat una mica estancat, uns 30-40 anys, jo crec que està creixent de nou i va bé fort, eh? O sigui, ve amb la idea de quedar-nos a la Lluna per establir-nos a la Lluna i segurament no marxar mai de la Lluna ja.
0: Allà ens quedarem.
3: Pues moltes gràcies, Lluís, per acompanyar-nos i el dia 12 estarem mirant el cel amb les ulleres de protecció, això sí.
1: Gràcies, sí. Vosaltres.
3: I fins aquí la treva d'avui. Hem d'agrair al Falso, que ens ha portat les pel·lícules més tops de casament i també ens ha fotut una miqueta de bronca amb les que hem escollit nosaltres, i sobretot a Lluís Forman per acompanyar-nos, per ensenyar-nos com es dona treva i lo interessant que és tot el que tenim a sobre de nosaltres.
0: Totalment, totalment. Demà tornem, a més divendres, dia que sempre és agraït, de cap de setmana, de relaxar-nos, i portarem música als protagonistes del musical Cop de Rock, que del 3 al 6 de setembre estaran al Teatre Coliseum de Barcelona, que tornen després de 15 anys a la capital catalana, i també entre cametes a Marta Riba, i la temàtica la deixarem a l'aire. Així també fem una mica de xup-xup, sí, i demà que la gent...
3: Que ens escolten, que ens escolten.
0: Totalment, molt atent a les nostres xarxes socials.
2: Tot això amb la Tomàs Santa Parat Tècnica, la Laura Massaguer, la producció, la Núria Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Adéu! Adéu.

0: de seguida tots els detalls de les pluges que afectaran avui gairebé tot el país, però abans...
1: La sensación de estar sufriendo un, como si fuese un terremoto, evidentemente pequeñito, pero sí, sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos, y bueno, fue...
0: Nos asustamos. Són alguns dels veïns aquí aquesta matinada han desallotjat de casa seva, al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa dues setmanes. L'actua civil manté activat el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dijous a partir del migdia i fins a la mitjanit.
2: Travessar lleres de rius, llocs on està inundat, on no sabem el que hi ha sota, és molt perillós, no ho fem avui perquè pot haver-hi aquest increment puntual en alguna zona i que puguem tenir un accident.
0: La previsió és que puguin arribar a caure 90 litres en 3 hores. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar rius, rieres i zones inundables. Marc Puigdió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona arran dels àudios filtrats.
3: Que he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
0: Puigdió assegura que plega per dignitat i per responsabilitat. Després de la crisi a Ceuta, ens fixarem en la capacitat d'acollida de Catalunya. Avui dia, a casa nostra, hi ha poc més de 2.000 menors migrants. D'acord amb el que estableix la llei, aquesta xifra podria arribar fins als 2.800 infants i adolescents. Aquests són els titulars d'aquest dijous. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. Escolteu l'Hora 14.
4: La cadena Ser, Ser Catalunya. Ara 14, amb Jaume Landí.
0: Aquesta matinada s'ha desallotjat una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És un punt que està molt a prop d'on fa dues setmanes va aparèixer un esvoranc de 30 metres a Montcada que va engolir una grua, tot i que des de l'Ajuntament apunten que l'incident d'avui no té res a veure amb el soterrament de les vies. Els veïns han pogut tornar a casa a primera hora del matí i a DIF, per ara, ha aturat les obres. Pol Valero, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma.
0: Pol, explica'ns, quina és la situació a aquesta hora?
5: Doncs mira, aquí hi ha diversos veïns que han sortit al carrer, que passegen al voltant dels edificis, estan una mica nerviosos després d'aquest ensurt que han tingut a la matinada. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passat 3:45, quan els veïns de 3 blocs d'aquest carrer, el carrer Pare Pérez del Pulgar, han començat a notar tremolors provocades per unes obres que s'estan fent al túnel del Nus de la Trinitat. Ens explicaven que s'han començat a moure els mobles, han caigut quadres i miralls, i ens deien també que patien perquè aquests edificis són molt vells, diuen que tenen més de 60 anys i de fet estan pendents que els expropiïn i els traslladin a uns edificis nous que s'estan construint just aquí al costat.
1: Bueno, son muy antiguos, son pisos del patronato, algunos están apuntalados, así que bueno, el estado de las viviendas ya es para pues para irnos a otras nuevas.
6: Pues están, tienen mucha luminosis, tienen muchas grietas, estamos esperando que el IMU y el patronato nos dé alguna respuesta para que nos vayamos a los nuevos edificios que han construido, pero bueno, cada dos puertas nos dan largas y nada, y aquí está, seguimos esperando.
5: Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora els veïns han pogut tornar a casa.
0: Pel que sabem ara, el que ha provocat aquest ensurt són unes obres que han començat aquesta setmana.
5: Sí, concretament les del túnel del Nus de la Trinitat, que han quedat immediatament paralitzades i ara caldrà veure quan es podran reprendre. De fet, des de l'Ajuntament de Barcelona ja han avisat que demanaran a DIF que la replantegi, que replantegi com es fan aquests treballs. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit que les vibracions tenen a veure amb el treball fet per una compactadora que feia feines en superfície.
7: Exigim a DIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar, intentar minimitzar el possible l'activitat d'aquesta compactadora amb el que és la vida normal que han de tenir els veïns.
5: Han provocat les vibracions, formen part de les obres de la variant de Vallbona, que no són les mateixes que les del soterrament de Montcada, són complementàries però no són les mateixes, i l'incident és diferent al que va passar fa dues setmanes. El que va passar va ser que un pou d'atac es va esfondrar i va provocar un forat enorme, sense ferits, però que va obligar a tallar la circulació.
0: Bueno, aquest és el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa dues setmanes. Se suma, a més, el de la tuneladora de la L9 al Putxet.
5: Sí, a principis de juliol, un esvoranc provocat per les obres del metro de l'Era Nou va obligar a desallotjar 8 blocs a unes 300 persones, més de la meitat que ja han pogut tornar a casa, però la setmana passada es va detectar una nova esquerda estructural en un dels edificis i això pot allargar fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara queden, que no tenien data concreta per tornar i on hi viuen al voltant d'unes 115 persones, el 40% dels veïns desallotjats.
0: Pol, gràcies.
5: A vosaltres.
0: Són les 2:11 de la tarda, ho dèiem a la portada. Estem pendents de les pluges d'aquesta tarda que es preveuen per gairebé tot Catalunya. El Meteocat calcula que en una vintena de comarques es puguin acumular fins a 90 litres en 3 hores i que hi pugui haver xàfecs amb pedra i forts vents. Protecció Civil demana que, sobretot, Martí Oliver, no es travessin passeres de rius o rieres.
8: Els xàfecs avançaran lentament des del Pirineu cap avall, poden arribar a diferència d'altres dies fins a la costa, i una de les preocupacions és que quedin estàtics en algun punt. Això podria provocar inundacions i justificar en part l'avís de 4/6 que tenim actiu. També preocupa que siguin pluges amb un component violent. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
9: Pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
8: Per la seva banda, Protecció Civil de moment descarta enviar un alert preventiu, però demana molta prudència, sobretot si s'han de fer activitats a l'aire lliure o si s'ha de conduir. Demana extremar les precaucions, vigilar molt a les lleres del riu i evitar travessar qualsevol passera per al perill a que l'aigua pugui arrossegar els cotxes. Des del cos asseguren que estan en contacte amb els responsables d'activitats de lleure a l'aire lliure i avisen d'un perill

0: així que molta precaució en zones inundables. També tindran tempestes que aniran acompanyades de calamarsa, inclús pedra i ratxes molt fortes de vent. Quan es formin aquests ruixats, les temperatures cauran en picat.
1: I fins quan han de durar aquestes tempestes?
0: Les pròximes hores seran les més complicades en general. Si és veritat que al llarg de la tarda continuaran els ruixats i les tempestes, i serà ja al capvespre quan aquestes precipitacions s'aniran retirant. Avui és la jornada més neguda de tota la setmana.
1: Ja ho heu sentit, si aquesta tarda us heu de desplaçar, si heu d'agafar el cotxe, precaució sobretot a la carretera. Precisament, segons les dades recollides per CERT Catalunya, el nombre d'accidents amb ferits greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, ha disminuït un 75% durant els primers 6 mesos d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any passat. A més, Eva Hidalgo, no hi ha hagut cap víctima mortal.
2: El nombre de ferits greus al tram del sud de la P7 ha passat d'11 a 3 durant aquest període respecte al 2025 i les víctimes mortals de 7 a 0, és a dir, aquest any no n'hi ha hagut cap. Baixen també els sinistres amb vehicles pesants implicats. Trànsit va establir des del desembre més controls i una reducció de velocitat al tram entre Calafat i Amposta. Segons el seu director, Ramon Lamiel, són mesures que estan funcionant, tot i que encara és aviat per treure conclusions.
3: Ha millorat de manera notable en quant a víctimes greus i mortals. Sí que és veritat, i això no només a Tarragona, sinó en general, han augmentat els números d'accidents, però d'accidents amb víctimes, però molt menys lesius. Això té una relació amb la velocitat.
2: Pel que fa a la prohibició d'avançament, en determinats trams compleixen més els vehicles pesants que no pas els turismes.
3: Té un grau de compliment força elevat. Sempre trobaràs un camió que avanci, segur, però la majoria de camions es comporten respecte al que esperem que no s'avancin.
2: La sinistralitat està més associada als vehicles particulars que als camions.
1: Un mig a la 3 de la tarda us ha avançat CERT Catalunya. Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
4: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir que era la meva intenció a l'Esquerra i te vaig estar explicant, anar fent el cafè, vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
1: Puigtió assegura que plega per dignitat i responsabilitat, admet que va cometre un error i n'assumeix les conseqüències, Laura Pons.
5: Sí, diu Puigtió que admet que s'ha equivocat i que per responsabilitat plega.
6: Que he comès un error i crec que en política quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
5: Un pas al costat que fa amb tristesa però també amb tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses, diu, es compliquen.
6: I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
5: Són declaracions de Puigtió a l'ACN. La polèmica va esclatar després que un influencer d'extrema dreta filtrés uns àudios en què Puigtió treia pit d'haver fet fora els dirigents del partit de la ciutat i pronosticava que acabaria fent fora també els companys de partit actuals.
1: Ara, per tant, Laura, sobre un escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig del 2027.
5: I que, per tant, queda menys d'un any gemma. No hi ha candidat, però fons del partit ja asseguren que en trobaran un altre via. Diuen que la prioritat dels propers mesos serà reforçar el projecte, recuperar les confiances i construir una proposta encara més sòlida, àmplia i amb el servei de tots els gironins. Les eleccions són al maig de l'any que ve. Ara toca que Esquerra busqui un nou candidat o candidata. Serà la secció local del partit qui ho decideixi.
1: I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada, després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos.
7: En aquell moment, Orriols va defensar que ella no havia intervingut en el procés, que s'havia respectat la llei i que la seva filla havia obtingut les millors notes.
8: La meva filla va quedar en primera posició més de 2 punts per sobre del segon aspirant. No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi que ell em va comunicar que s'hi apuntaria vaig saber el risc que corríem totes dues de ser falsament acusades.
7: I ara, segons ha avançat el País i ha confirmat CERT Catalunya, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia que s'ha presentat contra el procediment i ha iniciat, per tant, la fase d'instrucció, on estudiarà si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte.
1: Sobre l'arribada de menors migrants a casa nostra. Sobre paper, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 nens i adolescents, principalment adolescents, que segons UNICEF encara són a Ceuta,

0: espera de ser atesos. Segons la llei, Catalunya té capacitat per acollir més de 2.800 menors i ara mateix, Soledad Domínguez, segons el darrer balanç, se n'estan atenent poc més de 2.000.
1: Sí, el Departament de Drets Socials explica, però, que una cosa és la capacitat teòrica que marca el Ministeri per a cada comunitat i una altra, les places reals que estan preparades per allotjar i per acompanyar aquests joves. En tot cas, des de la Generalitat diuen que Catalunya està a disposició del Ministeri per ajudar a resoldre la crisi que s'està vivint ara mateix a Ceuta. Les entitats que treballen amb menors no acompanyats confirmaven aquest matí als micròfons de l'Equip Catalunya que el sistema té marge, però avisen també que caldran més recursos.
2: Aturats en aquest moment no ho som, però és possible que davant d'aquesta crisi que estem patint s'aturin.
3: Hem de poder acollir amb els recursos que les persones necessiten per fer els seus itineraris vitals en plenes condicions.
1: Escoltàvem el president de la xarxa d'entitats per l'emancipació juvenil, Ferran Rodríguez, i la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. De gener fins a juliol, a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra que és inferior a la dels darrers dos anys a aquestes mateixes alçades d'any.
0: 10 minuts i seran 2:15 de la tarda. Quan queden 6 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost, l'Ajuntament de Tarragona demana planificació i antelació. El consistori no preveu que la ciutat col·lapsi, però sí complicacions de trànsit al voltant dels 6 punts d'observació. Cristina Artacho.
4: Per evitar grans desplaçaments...
5: Ràdio Manresa, a l'hora 5.8 FM, Cadena SER. Vols gaudir del Ribollès, Tumadou, Salou, i sense el cristal·lí? Aconsegueixo el Hop Orgànic Keratin. El tractament de l'acet orgànic que deixa el cabell més valent. Reconstruït i saludable. Truca i reserva ara per fer-te el diagnòstic a l'hora i serratós de perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell molt... Perquè pots tenir un punt i serratós de perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa. A la seva hora i t'espero a l'hora i serratós de perruquers.
6: Hora 14, Catalunya Central, Ona Pagant.
7: Hola, què tal? Molt bon migdia. Protecció Civil ha activat el pla Montcat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda i també aquesta nit. El Servei Meteorològic de Catalunya n'és un avís per la possible superació de llindar de perill per intensitat de pluja, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i per acumulació de pluja, més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a gran part del país. Les comarques que poden resultar més afectades són casa nostra, és a dir, la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Peritoral Central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ara, sobretot, ratxes molt fortes de vent i també de pedra. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha demanat extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure. Ha recomanat posar especial atenció a les zones on es puguin acumular i haguin acumulacions d'aigua ràpides o crescudes sobtades de rieres i torrents. Així, ha recomanat evitar aparcar en rieres o punts inundables, no travessar mai rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni en vehicle. Reduir els desplaçaments, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats. Per tant, tarda complicada, per tant, precaució. Un intern ha resultat ferit després de ser parada dimecres al centre penitenciari de Rodalies a Sant Joan de la Torrada. Segons el fermer de Rosa 7, l'agressió s'havia produït després del recompte nocturn, quan un pres havia atacat el seu company per originar una cel·la a un objecte punxant. La víctima va ser presa pels funcionaris del centre i traslladada a l'Hospital de Sant Joan de la Manresa en estat greu. Segons fons policials, el presumpte agressor és un intern psiquiàtric en règim ordinari. Després d'aquest fet, els advocats han aprofitat per tornar a denunciar la massificació de les presons i asseguren que l'any es cobren més de 200 interns en un centre pensat per acollir-ne 700. D'altra banda, un total de 46 nous agents dels Mossos d'Esquadra s'han incorporat aquest mateix dimarts a les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès per reforçar les unitats de seguretat ciutadana. formant part de la 33a promoció del cos, inicien ara el seu període de pràctiques. El Bages és la comarca que rep més efectius amb 20 nous agents. El Berguedà n'arriben 14, el Solsonès 8 i el Moianès 4. Els nous Mossos reforçaran el patrullatge als carrers, la policia de proximitat, l'atenció a la ciutadania i la instrucció dels atestats. A més, 5 dels agents destinats al Bages també prestaran servei a Lledoners, en un sistema de rotació amb la resta de companys. Després d'aquest primer any de pràctiques, els agents s'incorporaran de manera definitiva a una destinació dins el cos de Mossos d'Esquadra. El govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un nou vehicle per garantir les comunicacions en situacions d'emergència. Un vehicle que va sorgir després de l'apagada de llum i d'energia de l'any vinent. Per tant, una presentació que va tenir lloc ahir mateix.
8: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebrà els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
8: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
7: L'atur que millora a la Catalunya Central, unes dades que es van fer públiques també ahir mateix, ahir dimecres.
10: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Unes dades molt positives pel conjunt general del país que per segon mes consecutiu aguanta el llindar per sobre dels 4 milions. Pel que fa a les comarques centrals, han tancat el mes de juliol amb 243 persones menys registrades a les llistes d'atur en comparació amb el juliol de l'any passat. Pel que fa a la taxa d'atur, Catalunya ha acabat el juny amb gairebé un 8%. A les comarques centrals, el Moianès i el Solsonès han estat per sota d'aquest percentatge. En canvi, al Bages, la Mòdula i Berguedà, la taxa d'atur que marca l'Observatori de Treball i Mòdula Productiu ha estat superior. De fet, la Mòdula del Bages figura entre les comarques del país amb la taxa d'atur més elevada, més del 9%, i a Manresa, en concret, més d'un 10%. Una dada que posa la capital del Bages en tercera posició de ciutats grans catalanes amb més atur.
7: I ara els parlem de Manresa i és que Creu Roja ha estrenat nou local a la capital del Bages.
11: Creu Roja ha estrenat aquest mes d'agost noves oficines ubicades al carrer Seclosa número 21-23, als baixos que ocupava la copisteria Sarrió. Les noves instal·lacions permetran millorar les condicions de treball i també l'atenció als usuaris.
12: Tant a nivell de tècnic com per nivell d'usuaris, i tant, les persones que tenim aquí no les podem tenir, tenim despatxos d'atenció individuals, grupals, diferents sales per poder fer activitats grupals també, però atenció també individual si cal, és a dir, una millora brutal.
11: Creu Roja continua sent un dels primers punts de referència per a moltes persones amb situació de vulnerabilitat. Bona part dels usuaris hi arriben derivats pels serveis socials.
12: Moltes persones venen derivades de serveis socials, però un filtre exacte, ve gent amb poca gent en porta freda, però sí, sobretot els que més venen en aquest sentit són persones nouvingudes que se situen aquí per primera vegada i no saben massa on començar, sol·licitants d'asil, que venen per fer alguna consulta, orientació, assessorament, sobretot per començar a fer els primers tràmits.
11: En aquest àmbit, l'antipatia l'entitat també ha reforçat l'acompanyament a persones migrants en el procés de regularització.
12: Hem fet suport en el tema dels certificats de vulnerabilitat i una mica de seguiment també en tot el tema de l'ocupació d'aquesta gent en una mica de sortida una mica digna després de tot aquest procés.
11: Paral·lelament, Creu Roja manté els dispositius especials per protegir les persones sense llar durant els episodis de temperatures extremes aquest estiu. Continua oferint esmorzars i un espai de refugi climàtic al centre cívic Selves i Carner, un servei que també es preveu mantenir durant les onades de fred de l'hivern. A mitjà termini, l'entitat treballa per integrar progressivament aquesta activitat a la nova seu.
13: I acabem la informació esportiva. Continua la pretemporada del Centre d'Esports Manresa i ahir va ser el nou concurs. El Centre d'Esports Manresa va perdre davant de l'Espanyol B en aquest primer partit amistós al concurs. El conjunt blanc i vermell va fer una molt bona mitja hora, però no va poder mantenir aquesta bona versió. L'Espanyol no ho va tenir prou, només amb un gol per castigar el mal segon temps del Bagenc. Per tant, Centre Esports Manresa 0, Espanyol 1 és el resultat que va acabar ahir aquest partit del nou congost. Adéu-siau, bona tarda.
5: Ràdio Manresa, 95.8 FM, Cadena SER.

0: Rebobinem les dates de memòria. Bona tarda, Dolors.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Feia molt que no baixaves a Barcelona.
1: Gairebé feia mig any. Sí, sí, la trobada molt canviada, la veritat.
0: Clar, tu sempre has sigut un cul inquiet, ara que estàs més temps a Banyoles.
1: Ara estic bàsicament a Banyoles, que es viu molt més bé que la gent parla català. Aquí, al Passeig de Gràcia, només hi havia caguiris. Estic una mica atabalada. I ara he entès, com la meva mare em venia a veure, que deia, m'atabalo, doncs m'atabalo.
0: Ara m'atabales tu.
1: Ara m'atabalo jo.
0: I què hi fas en el teu dia a dia a Banyoles? En què doncs, ocupes el temps?
1: Estic escrivint un altre llibre, crec que és el 21è, no sé si es diu així. M'ho passo molt bé perquè m'agrada escriure, m'agrada investigar i m'agrada fer-ho. I sense pressa aquesta vegada encara és millor.
0: Sí que no pares, eh?
1: No, no.
0: 82 anys,
1: el dia que pari pararé del tot, és a dir, ja m'haureu de dir adéu.
0: Amb les botes posades.
1: Bueno, o amb sabatilles, és igual.
0: Que, escolta una cosa, Dolors, per què no t'agrada gens que al déu de l'islam li diguin Allah?
1: Perquè no hi ha un déu de l'islam, hi ha un déu, si és que n'hi ha un. I no n'hi pot haver més que un, per sentit comú i per racionalitat, i nosaltres som animals racionals. Per tant, si la gent s'acostuma a dir Allah, sembla que tingui aquesta confusió que sense voler ha sembrat. El déu de l'islam és el mateix que el déu dels cristians i que el déu dels jueus. És a dir, l'imam de no sé on creu en el mateix déu que el bisbe de Barcelona. Perdó, que el senyor bisbe de Barcelona. Només n'hi pot haver un.
0: Em fa l'efecte que els que no som experts en el tema tenim un bon cacau aquí de barreja.
1: És el que m'he dedicat tota la vida, a desfer cacaus. La terminologia mai és innocent. És a dir, que és culpable qui, no per ignorància, qui per força, qui volent-ho, utilitza malament la terminologia, que sé que no és el teu cas. Però, diguent Maometà, ja m'has preguntat Déu de l'Islam, diguent Maometà, estàs fent una incorrecció teològica, perquè els cristians es diuen cristians perquè segueixen a Crist, i Crist és Déu. Però els musulmans, els maometans, que són els musulmans, no adoren Mahoma com els cristians adoren Crist. Per tant, estem fent una comparació sumant peres i pomes, que deia aquella.
0: De fet, he llegit i m'ha cridat l'atenció que els musulmans, que això jo no ho sabia, també veneren a Jesucrist.
1: Moltíssim.
0: Quasi a nivell de Mahoma.
1: No, més a Jesús.
0: No,
1: Mahoma és un profeta com Jesús. És la diferència amb el cristianisme. Jesús és un profeta. Admirar, estimar, fill de mare verge. Perquè això també estranya la gent. Déu Totpoderós pot fer que una verge doni a llum un fill a 28. Per tant, no té cap mèrit. És Déu que ho fa. I, per exemple, el Corà és de l'única dona que parla de Maria com a nom i té un capítol dedicat a la Verge Maria.
0: Sí, estem tots molt més a prop de...
1: El que passa és que tradicionalment i secularment tothom s'ha dedicat més a buscar les discrepàncies en comptes de les coincidències. Anirem millor.
0: En parlarem de tot plegat i em fa l'efecte que també aprendrem un munt perquè avui connectem les cançons del llapis de memòria de la... Ara m'has de dir totes les coses que ets perquè són moltes i han costat molt. Aviam, ets doctora...
1: En filologia semítica, que vol dir bàsicament àrab, hebreu i arameu, i en història medieval, i prou.
0: També m'has dit que has fet, em sembla que eren unes tesis doctorals o...
1: Aquestes dues
0: tesis...
1: Les tesis costen de fer, esclar, i per tant, doncs, m'agrada poder presumir que en tinc dos. No hi havia cap necessitat de fer-ne dues.
0: Doncs això, que avui connectem les cançons de l'expertíssima en el món islàmic, la Dolors Bramon.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Setena, ella vés a memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquella a l'Andalús del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibon Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, molt bonic, aquí em fardo de dir noms en anglès, en francès i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc,
0: el 5 d'abril, crec que era.
1: A mi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat o ens han fet oblidar que qui el va ajudar a traduir al català actual aquestes cançons va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí, però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal.
1: Ja, no, jo també ho dic malament.
0: Ibsal,
1: quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal.
0: Però
1: parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai. Ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que em parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Poc. Es treballen més en papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja, em sembla que he dit estàndard, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa, i sobretot no em preguntis pel ditxós mocador, que estic del mocador
0: del
1: vel, n'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments, el vel dels vestits és el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest tema?
1: Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta
1: per això. Per la boca.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit ja una cosa sobre
1: farta.
0: El tema, que de fet és un tema molt complex.
1: És molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda, portar-lo. S'està estenent, el qual ja no estic parlant, ja m'has enganxat.
0: Si no... Mira que no tenim més endavant el guió.
1: Bueno, parlaré si pots, ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona, i no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la selecció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: un
0: musulmà el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
0: No sé què, pots dir-ho, ets lliure.
1: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de dir-ho, de parlar del que em dóna la gana.
0: I tant.
1: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
0: I Dolors, embarassada.
1: També, ospa, això

0: bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho vam veure ahir jugar en futbol, vam veure una dreta rància amb una roda de premsa, i mira que, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? És, ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests
1: temps. Bueno, estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
0: Educació, i tant, per això m'hi he dedicat.
1: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
0: Home!
1: Dels àrabs!
0: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
1: Depèn del telonari, dels diners que tinguis.
0: Del telonari, sí. Del telonari.
1: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat molta, en aquesta pujada?
0: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
1: Ara s'ha dit parlat a la meva,
0: perdoneu, perquè m'he distret.
1: Et va impactar, a veure, i el...
0: Home, em va fer vergonya.
1: El Tito Florent.
0: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
1: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació,
0: sí.
1: Que tu ara deies...
0: No és
1: no culpa, la culpa perquè però... no estudiar, però clar, la nostra feina és documentar-nos,
0: sí.
1: Utilitzar bé la tecnologia...
0: No, tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
1: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que clar, depèn del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap, sí. A un costat o cap a l'altre.
0: Sí, sí, clarament. La terminologia no és mai innocent.
1: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
0: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix, no n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
1: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de màgia, de mago pop.
0: Aquí no em compararia tant. M'agrada el mago pop, però no em compararia.
1: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
0: Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Em vas de dir que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist. Això l'islam no ho té.
1: Sí, l'islam és més com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato
0: no,
1: és un plato.
0: El senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
1: Has vingut aquí amb tot, eh?
0: Bueno, no, que aquell d'allà ja fa senyals.
1: El Manel.
0: M'estàs tirant la llengua, vostè.
1: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El Cuc i l'Estrella.

0: que, Dolors, em consta que aquest Cuqui l'estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta, qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs a falta de bous s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: He de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no n'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cuqui l'Estrella,
1: no pot ser,
0: que és el cantut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si...
1: Sí, sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantarà la mare? Vinga, sí. Que soni el cantut.
1: Sí, gràcies.

0: Què millor, pitjor, igual?
1: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
0: I us la cantava a tu i als teus germans?
1: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai canterina. Ja es nota que no tinc una veu.
0: Quants éreu a casa dels Ramon Planes?
1: Tres, dos germans i jo al mig.
0: Família de veterinaris?
1: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
0: Però imagino que a l'infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts, per... no, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això d'aquest
0: punt no els portaven a casa.
1: No, home, no, de cap manera.
0: I deixis allà un gos i t'agafa un trauma de per vida.
1: No, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No, ha canviat molt.
0: Mirava vaques.
1: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge.
0: Ui.
1: Això era una veritat com un temple.
0: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et cries?
1: Bé, jo els 40, no, soc de l'últim dia del 43.
0: Per això he dit dels finals.
1: Sí, era un poble maco. Carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcúndia.
0: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amunt i avall.
1: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. Per dinar i prou. Per sopar.
0: A casa com si fos una fonda i...
1: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
0: Que tot això diria que vas estar internada?
1: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. O sigui, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
0: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com a família?
1: No, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava, baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment, no sé si m'has entès.
0: Sí, sí.
1: Tots els sants.
0: Cagàvem tot.
1: Ell.
0: Però tu què et volies?
1: No ho sabia, no ho he sabut mai, i he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet batxiller i per universitari de ciències, i no vaig fer primer d'econòmiques, no em va agradar prou, i aleshores, per passar-me a filosofia i lletres, que era com es deia, jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, sóc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'ara perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
0: Que pel que tinc entès... Tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
1: Exactament 3.
0: I un, que era monjo, se'n va anar a l'Emili.
1: Era frare, va penjar després ha penjat els hàbits, se'n va anar a l'Emili i vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
0: Ho sé. Ara en parlarem d'això, perquè...
1: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
0: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també et vas enamorar de persones que ara...
1: De la persona amb la qual em vaig casar.
0: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni 8 candelicas.
1: Ah, és preciosa.

0: ràpid la memòria de l'experta en l'islam, la Dolors Bramon. També hi hem trobat la cançó Ocho Camelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara Dolors suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica, i que quan van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica, que certs sectors estan... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar, se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó la canten encara ara. És per commemorar les vuit candeles de la menorà, les vuit espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
0: És la festa de la llum,
1: la festa, no?, de la llum, sí.
0: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
1: Les festes sempre van amb pastissets.
0: Sempre van
1: amb nanos i amb cristians. Pastissets a manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
0: Tu la breu, que tal el portes?
1: El portava. Jo me n'haguera anat a un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
0: Com quibuts, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
1: Es feia, ara encara es fa. La professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat, per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu, amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia Ani, senyalava tu i deia Té, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara hi ha llibres. Però en aquell moment eren els tilintilon, no sé com en diuen ara.
0: Tilintilon?
1: Tilintilon era el que fèiem a Banyoles. El tilintilon, doncs aquest es deia Elef Milim, mil paraules, es volia dir. I apreníem amb dibuixets, i jo parlava hebreu, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
0: És que va passar això, que algú et va fer tilin-tilin i tot...
1: Sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
0: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
1: anys... Els 25 anys, sí.
0: ...de la seva mort, i va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
1: Sí, lamentable.
0: És l'Ernest Lluch. Com es va conèixer amb l'Ernest?
1: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens van fer tilín. Ja està.
0: Home, ja està, no, perquè va anar prou ràpid.
1: Les filles...
0: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
1: Sí, clar.
0: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
1: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
0: Sí, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
1: A Calella de Palafrugell.
0: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois quan es fan tilín doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment
1: no.
0: Has d'anar i dir, escolta, que...
1: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
0: I com t'ho vas fer per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
1: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
0: Ah, estava... No era la penal, però estava ben...
1: No, havien passat 3 anys.
0: Va sortir, va acabar bé la
1: em
0: cosa.
1: Em vaig passar als 21 i la criatura va néixer als 23.
0: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
1: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64 i em vaig casar al 65.
0: Sí, abans havies ja anat
1: ja
0: a Tunísia.
1: Ja havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyoles reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa, afrancesada, vaja. fantàstic.
0: Que crec que es va un striptease i tot a Tunísia.
1: Això quan ho he explicat jo?
0: Això és informació que ha trobat.
1: Molt bé, sou un 10.
0: Has vist,
1: vaig veure el primer striptease. No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual, crec que ara.
0: No.
1: Encara em vaig quedar més parada.
0: M'estàs doblant la posta, ara,
1: sí, sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, encara el veig, encara el veig.
0: La nena de Banyoles va a Tunísia.
1: La nena de Banyoles, bueno, la nena ja era espavilada, eh?
0: Bueno, però...
1: Vaig córrer tot Tunísia amb autostop.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que es podia, en aquell moment, no hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
0: Has tornat amb els anys a Tunísia?
1: I tant. Molts congressos i... Després vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat, i no, és clar que vaig, a cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo he començat, vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE, ara faig rodalies, i plou, però també faig.
0: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
1: 64.
0: Estigués més... evolucionada, moderna, que tenim ara avui dia?
1: Sí, ha anat enrere, és que anem enrere tots.
0: Tots?
1: Tots plegats.
0: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
1: Home, tant aquí. No, ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran.
0: Això ja ho veurem.
1: Ja s'ho trobaran, però, no, nosaltres hi pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar, si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent no podrà superar el que vingui ara, que potser serà pitjor.
0: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
1: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València i almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava vam obrir. Em dèiem xampany i em segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit de cava.
0: Ara parlem això, no?, d'enrederiments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció, que tu veus que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
1: Molt més que nosaltres.
0: Fins que arriba l'impremta.
1: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells l'Alcorà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina, s'havia d'escriure a mà. I esclar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la Il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques. No era tan il·lustrada la Il·lustració peninsular.
0: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
1: Molt, molt, ho era molt.
0: Es va quedar molt enrere,
1: ho era molt.
0: Per una I cosa jueus, molt...
1: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges àrab, andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones... quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més. Però la forquilla no gaire.
0: Com afecta res, un canvi com aquest? Ha canviat la història.
1: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena.
0: I tu saps?
1: I ells també.
0: O sigui, estem donant tots l'esquena.
1: Ah, sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
0: Doncs ara saps que on anem? Anem cap a València.
1: Molt bé, maraca.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol, arranca els teus genolls amb ungles brutes, invoca una mos secreta com un cicle, mare de pols, segresta d'esperança. el gran foc o la ferocitat.

0: M'aclama tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant en llocs de memòria de la Dolors Bramont, que com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més ve triat, no ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos som, eren valencians.
1: Tant, sí, però,
0: no?
1: Tant.
0: I després en sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La que, tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure a la família Lluc Bramont a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara la diuen que no és de Sant Pau. Ara ja li han tret, de les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, que treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no?
1: Exacte, no em sé gens de correus.
0: Des de València vas continuar treballant.
1: Continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i a més vaig aprendre molt a l'enciclopèdia jo.
0: Què feies allà?
1: Tot el de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot el d'islam, tot el judaïsme, història, literatura, contemporània no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vam deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia de Rus es van descuidar en posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que, saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: aquí us encanta la xafarderia. Si vols saber, vine...
1: Si ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir, perquè home, hi ha suplements. Però a la primera edició ens la vam descuidar.
0: No passa res.
1: No, no, però...
0: Una altra.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava...
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric
1: Lluc era un gran geògraf, però sabia moltes coses perquè ell havia fet carrera de ciències també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, vaig passar, bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a casa, de dia sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Perquè? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: I 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'he llegit tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits, amb l'estil...
1: Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts, però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I ara que t'ho hem anat, a vegades...
1: Però això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé, no em deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una au lliure i menuda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No, 20.
0: Que és a dir, fins als principis dels 80, que és una època on la gent no se sap...
1: No, fins al 84, jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I És que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, si no em dius que no la vull recordar. Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: I tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest.
1: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. I jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona, vivien amb mi però eren a Barcelona, i els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit, no em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això...
1: Terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les paraules són molt basses.
1: En canvi no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles del bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants i perquè no pensem el que diem i perquè no escolten prou a mi que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes desgraciadament n'hi ha i n'hi haurà i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer perquè es fa terrorisme, maten i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes d'etarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui. Ja has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les moles i dius, no vull dir res més, però ja em deixes aquí i dic, i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia, vull dir, ja no ens alimenten molles, volen el pa sencer, però s'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dona això a
1: totes. Hi ha coses que no s'han de dir, hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Sí, partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Si un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'obrador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí Fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Ni un mòbil, no?
1: Ni un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui que la xaria és una cosa que han retorçat.
1: Cada persona, cada dictador, diu que xaria el que ell vol. I en canvi el dictador del costat em dirà que xaria una altra cosa. És un intel·lec que fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja ha reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Ara pujant-nos una miqueta
1: de Bonell.
0: Què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova, i tots cap al cel i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Cut, suposo.
0: No sí, sé. És el nom com si diguéssim...
1: És el nom ara de Jerusalem.
0: És de Sarat el Madaen.
1: Vale. Vol dir... No, Sarat no. Em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui? Quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava a Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què...
1: Em prenien per torca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escolta'm una mica...
1: Som molt pacient. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب

0: Cas. Curiós, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho, va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política, jo sóc medievalista en tot cas. I filòloga, però és complicat no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocat.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre de tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament.
0: Se va empitjorar. Sí, malament, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo,
1: jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i un rave.
0: Bé, el Festival per la Pau, que justament el van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un festival per la Pau, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Això sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto... A
0: nivell personal, tu hi creus, no hi creus?
1: No, m'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec, jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoisme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià i... algun jueu poder ser.
0: Algun jueu poder ser, que tal?
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català i jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, que ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré, dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes.
0: Has vist quin debat, eh?
1: Ara. Un debat. M'és igual.
0: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: doncs,
0: de memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona, perquè... és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Ah, sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant-ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí, Manel,
0: és la sintonia moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic
1: Mompou. Sí, senyor.
0: Doncs
1: acabarem
0: amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan els...
1: Molt bé.
0: El Raimon.
1: I en Raimon la treu molt bé. Moltes de bé, eh?
0: Amb Dolors Bramont, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, eh? Que ara tots hem de deduir. que ha dit aquí. Què volia dir amb això? Què volia?
1: Està molt bé. Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha estat un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho enviï.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel, sempre a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell noi.
0: Sí, déu-n'hi-do, s'ho ha passat tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar el Llapis de la Mòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Tu faràs aquest estiu. Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
1: Jo soc de Gènova, vaig arribar a Porto 3 anys.
2: Serà tu de transport que porto, continua't.

0: Oriente, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Quan et va canviar tu la vida?
1: Home, la vida em va canviar ara ja, cada vegada que em passa de nou, clar, fa molt més temps, però al desembre del 2015.
0: Què va passar?
1: Amb un diagnòstic d'esclerosi múltiple.
0: Com la Carla, a Catalunya hi ha 12.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia que molts de nosaltres hem sentit, però que poc sabem realment què comporta. Si t'haguessis d'escriure amb una paraula què vol dir esclerosi múltiple, quina utilitzaries?
1: Ui, què vol dir? Clar, amb una paraula és com... És, clar, és una malaltia crònica i fins i tot neurodegenerativa. Són tres paraules.
0: Te les compro. Com te la van diagnosticar, tu?
1: Bé, el meu cas realment és, diguéssim, que s'està lluitant perquè siguin així, però fa 10 anys, i a més ara que ja fa una dècada, era encara un cas estrany i fins i tot d'èxit, perquè em van diagnosticar en qüestió de 24 hores. No vaig tenir els símptomes bé, durant un cap de setmana els vaig sentir.
0: Els símptomes eren?
1: Jo, a mi em va brotar, que es diu, la malaltia a través d'una neuritis òptica, que és la inflamació del nervi òptic, i llavors se m'encreuava la visió i tenia problemes de vista. Llavors vaig anar un dimarts a l'oculista d'urgència, em va dir que allò era neurològic i el dia següent se'm van fer totes les proves i el migdia ja tenia el diagnòstic d'esclerosi múltiple.
0: En 24 hores, eh?
1: Costa 24 hores, sí, i o fins i tot si comptes des que vaig entrar a l'hospital que vaig sortir, és a dir, van ser unes potser 16 o 20, sí, clar. És positiu perquè un diagnòstic ràpid doncs t'ajuda, no?, a encara a la malaltia que et diagnostiquen el més aviat possible, i és una de les coses que està lluitant la comunitat, no?, perquè aquests diagnòstics siguin així de ràpids. La realitat és totalment inversa, avui dia s'aconsegueix diagnosticar amb més celeritat, però com que l'esclerosi múltiple comparteix molts símptomes amb altres malalties i també hi ha desconeixement per part de, depèn de quins estrats, no?, del sistema mèdic, doncs costa. És una malaltia que en molts casos, en els pacients d'esclerosi múltiple, et diran sí, jo vaig estar mig any, un any i fins i tot anys per saber que jo tenia esclerosi múltiple.
0: Tu eres molt jove, tens 25 anys, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Com vas rebre aquest diagnòstic? Perquè al final esclerosi múltiple és una paraula que ens sobta molt a tots. És molt una malaltia,
1: sí, però
0: que és. Però clar, tu amb 25 anys com reacciones quan et diuen mira, tens això?
1: El primer moment que se'm va dir, a més em va caure el món a sobre, perquè és veritat que l'esclerosi múltiple jo no la coneixia a fons, però jo l'havia sentit a parlar, i la imatge que tenia és que era una malaltia terrible, no? En el moment que el neuròleg, la veritat és que em va deixar plorar i em va explicar què era el panorama, no?, de futur, el camí a seguir, doncs és com que em va tranquil·litzar molt. Jo a vegades, una vegada em van preguntar també què havia sentit, no?, i se'm va escapar a dir, doncs vaig sentir eufòria. Clar, és en matisos, no? Vaig sentir eufòria després de saber que el diagnòstic era l'esclerosi múltiple, que era una malaltia sobre la qual s'ha investigat molt, s'han fet molts avenços i que també hi ha molts més tractaments que fa ara 10, 20, 30 anys. I llavors, clar, el saber que jo la podia com encarar, no?, i podia sobretot actuar per conviure el millor possible amb aquesta malaltia, doncs després em va tranquil·litzar, no? Però sí que és veritat que un diagnòstic d'una malaltia que et canvia la vida perquè t'acompanyarà per sempre, doncs no es pot ser una altra cosa que primer colpidora, la notícia, i bé, després doncs has de fer aquesta feina que acabem fent tots els pacients com per seguir vivint, perquè la vida segueix i de la millor manera possible.
0: Ara deies, vaig haver d'adaptar-me al canvi de vida, com va canviar el teu dia a dia a partir d'aquest brot, d'aquest diagnòstic?
1: Bé, el meu dia a dia és veure, o sigui, com veure ser una pacient crònica, no? L'esclerosi múltiple, una de les característiques que té és que molts dels seus símptomes són invisibles, per això són molt pesats els pacients i la comunitat d'esclerosi múltiple dient que és una malaltia de les mil cares, perquè segons com t'ataca la malaltia, doncs tu tens uns símptomes o tens uns altres, no? I molts d'ells, doncs et poden, evidentment els que més es veuen és si t'afecta a la mobilitat, no?, a la parla, però tot el que portes per dins i que pot ser cognitiu, pot ser fins i tot problemes d'ansietat, de depressió, de dolor intern, no?, doncs això no es veu. Llavors el que em va fer la malaltia és primer va haver-hi una feina d'acceptació d'ella, no? Per molt que ho vaig tenir fàcil, entre cometes, de tenir un diagnòstic ràpid i que a mi em van quedar seqüeles físiques, fins i tot del brot que vaig tenir al nervi òptic, em vaig recuperar gairebé el 100%, doncs clar, et fa veure, és com que gastes totes les cartes de poder com veure, entre cometes, malament, no? Has de portar, o sigui, els consells que et donen 100% d'esclaves i múltiples és evita l'estrès, sigues el més saludable possible, segueix una dieta, no? O sigui, amb les dietes es pot variar més, però una dieta adequada, fes un exercici físic, descansa bé, llavors és com fer-ho tot superbé. I clar, si portes un ritme dels normals, dels d'avui dia, no? D'aquesta societat que anem de manera trepidant, doncs
0: pot,
1: però com que sembla que sí que pots, llavors hi ha una feina molt interna i molt, molt invisible, repeteixo, que és el que et canvia, no? L'acceptació i també el saber viure amb incertesa, que és una malaltia que la tens controlada gràcies a uns medicaments que existeixen, però que no saps mai com serà el pròxim dia.
0: És que ara no, i tu no tens problemes amb la parla,
1: no.
0: Que veus perfectament, ara deies, hi ha símptomes invisibles. Si ara mateix, quines afectacions tens derivades d'aquesta malaltia?
1: Jo des del principi, per exemple, convisc amb la fatiga crònica, és a dir, jo dormo però no descanso. Jo cada dia que m'aixeco estic cansada ja, que es diu estic cansada, però que realment és molt més que un cansament, és a dir, és realment com, no sé, a vegades per explicar-ho es diu vius de ressaca, no? Com si estigués un dia de ressaca però sense haver sortit de festa. I és això, per exemple, no, això el dormir no equival a descansar. I jo això ho noto, i clar, i això que em comporta, no? Doncs moltes vegades que l'esforç, per exemple, cognitiu que haig de fer, de concentració i tot, doncs haig de fer un esforç suprahumà. De veritat, sembla exagerat, però hi ha molta feina, no? Perquè, és a dir, jo tinc una vida laboralment activa, vull dir,
0: Treballes,
1: a vegades més, i això és sobretot el que hi ha al darrere, no? I això, temes de dolor, també és veritat que a vegades aquest no saber, no? Per exemple, mira, vinc d'un cap de setmana que tenia plenes tots els dies molt productius. El diumenge va ser superimproductiu, perquè a més estem a l'estiu amb unes temperatures infernals, que és una de les coses també, no?, que afecta molt a l'esclerosi i als pacients, doncs temperatures extremes. I la veritat és que havia arribat al migdia i no havia pogut fer gairebé res. Havia hagut d'acceptar, m'he despertat, he esmorzat, em quedo tranquil·la i quan em noti amb forces, que no hagi de forçar, no hagi de forçar la màquina, perquè llavors té conseqüències, doncs poder seguir amb el diumenge, no? Fer les coses de casa, anar a veure qui hagi de veure, al gimnàs, i aquesta és la realitat.
0: Has de permetre ser improductiva.
1: Exacte.
0: Que tots ho hem de fer, però
1: sí, és medicina, sí.
0: Parlaves també d'incertesa, clar, una malaltia de molta incertesa. Perquè en qualsevol moment tot pot agafar un altre brot i empitjorar.
1: Sí, realment, o sigui, jo el que segueixo des del dia 1 és un tractament que el que em fa és modificar, no?, la malaltia, però tot i així no la tens curada, perquè si no, no seria una malaltia crònica. I la incertesa és una cosa amb la qual has d'aprendre a conviure. Ho pots treballar moltíssim, però al final la feina és una mica vibrar dia a dia. Jo quan començo a notar algunes coses, per exemple ara a l'estiu, no?, que la calor doncs agreuja alguns símptomes, sí que a vegades et ve el pensament d'ostres, això, per exemple, l'estiu que ve serà pitjor, o clar, arriba un moment que penses, bueno, és que potser ja ha arribat al màxim de bé, potser ara vas de baixada, no? I això és inevitable.
0: Perquè no es pot saber.
1: No es pot saber. Sí que és veritat que cal dir que hi ha diferents tipus d'esclerosi múltiple. El que jo tinc és el més comú, que és el de la recurrent remitent, és a dir, que pots tenir un brot però et pots recuperar a cert nivell, depèn de qui hagi estat, no?, la intensitat del brot, però sí que és veritat que existeixen altres esclerosis, com és la primària progressiva, que per exemple que comença el procés de tenir brots degeneratius i
0: van creixendo, no?
1: I van creixendo, exacte. Llavors, clar, la incertesa és encara més palpable, sí.
0: I com ho ha portat el teu entorn? Família, amics, ho vas explicar des del primer moment i et van entendre o va costar?
1: Jo de seguida, tenia 25 anys quan em van diagnosticar i estava estàvem a prop del Nadal, no? I li vaig dir, quan el meu diagnòstic de la mare és del sector, o sigui, treballa en el sector mèdic, i ella porta molt millor. Amb aquestes notícies li vaig dir, tu digue'm a la família, tenia les meves àvies, vam anar a explicar-los i tot, i llavors els amics, a la gent més propera els hi vaig dir, llavors va haver un moment que ja vaig parar, i ja està, i vaig dir, a partir d'ara ja qui ho ha de saber ho sap, jo faré la meva vida, vaig estar uns mesos de baixa, després em vaig reincorporar a la feina, i jo feia perquè jo no tenia, des de fora no es veia i jo no havia per què explicar. Sí que és veritat, en la particularitat és que va arribar un moment, no va passar gaire, perquè jo tampoc m'espero gaire, a la que portava potser 3 anys o així, ja vaig començar
2: de 3 anys.
1: Sí. Vaig, als 3 anys ja no podia més, vaig notar que jo la manera de conviure així amb la malaltia com de portes endins, no? De sortir de l'armari, diguéssim, de tenir una malaltia crònica, ja no suportava pressió, sobretot per temes de feina, perquè no em permetia gestionar l'estrès. Llavors això em va portar a recórrer la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Barcelona, que llavors vaig començar, no?, tractament psicològic, i vaig descobrir el món i el suport que donen des de la Fundació i associacions, i després vaig decidir, jo que em dedico a la comunicació, doncs començar a fer divulgació, no?, primer en el meu cas al meu perfil d'Instagram, i després doncs des de fins ara, doncs sempre que puc parlar de l'esclerosi múltiple, perquè crec que és molt important donar-li visibilitat a totes les nostres realitats.
2: És que jo estava fent més, la Joana es va salvar un moment per l'esclerosi múltiple, segur que la gent que ha anat per les piscines, a les acions, sí, i sempre, no? La gent ha sentit a parlar d'aquesta malaltia, però se'n parla prou? Es coneix prou?
1: Jo crec que se'n parla, sempre se'n pot parlar més, i sobretot sempre es pot decidir, a veure que tenim tants, no?, tants estava enfoxicats, no?
2: Sí, enfoxicats m'encanta, per la formació, sí.
1: És que clar, que en un moment que sembla que et facis pesat o que no es vulguis parlar d'això, però sempre es pot parlar més, perquè a més és molt complex. Llavors, hi ha moltes realitats. Jo parlo des del meu punt de vista, però com crec que ho he dit abans, sempre també intento subratllar que hi ha moltíssimes realitats que... O sigui, les variants d'esclerosi múltiple, les mil cares dels diferents pacients amb mobilitat reduïda, amb discapacitat, i sempre se'n pot parlar més. Per això sí que jo fins i tot a vegades dic, ostres, jo que al meu perfil doncs em dedico molt a això, dic, et fas una mica pesada, però la veritat que després quan la gent et ve, o sigui, t'arriba, perquè a mi m'escriu moltíssima gent, dius, ostres, doncs serveix d'algú. Llavors, si ja li serveix algú i ja està fent una funció, doncs mira, si algú se'n parla massa, doncs que apagui, no? Abans es deia apagar el televisor, no? Ara és que faci scroll i segueixi. I com que sempre se'n pot parlar més, doncs és això. Accions com el Mollet i les accions de les fundacions i de les associacions i també del sistema sanitari, que aquí a Catalunya l'esclerosi múltiple té uns bons pilars, no?, d'investigació i de metges, que és importantíssim. I m'agrada sempre dir-ho, és un dels motius pels quals els pacients d'esclerosi múltiple aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol, no a Espanya, tenen la realitat que tenim, no? És una malaltia que fa 30 anys era completament diferent al panorama. Tu veien l'esclerosi múltiple i t'espantaves encara més. No. Avui dia, doncs, no és així, gràcies a tota aquesta feina,
2: que està fent la sanitat pública.
1: Totalment, sanitat pública. I a més, en els dies que en l'actualitat, 2025, amb el panorama que tenim, és un missatge que també sempre m'agrada donar, no? Jo sóc un èxit, sóc un cas d'èxit d'aquest sistema. Moltíssim, és veritat que malauradament s'ha de lluitar perquè no passi triga molt més amb el diagnòstic. De fet, a mi m'han dit que segurament tenia símptomes des dels 21 anys, vull dir que si ho agafessin, potser sí, també vaig tirar uns anys, però és el sistema i és aquesta aposta per la investigació i per acompanyar el pacient i per fer que aquestes malalties, bé, siguin cròniques, però que avancis amb elles per la vida d'una altra manera, no, que s'avançava abans.
2: Tu has dit que és un cas d'èxit, però no sé si t'has hagut de replantejar la teva vida o canviar certs objectius vitals que tenies davant de la malaltia. Parlar de viatges, sí, potser, sí. Certes feines, o si vols fer un projecte com una família, serà que això t'afecta.
1: Home, t'afecta perquè, clar, et replanteja. Jo, en el meu cas, per exemple, que això és un tema també que que a mi també em pregunten, no, sent dona i de moment encara jove, em queden pocs anys perquè em facin la pregunta, però per exemple el fet de ser mare, no? Jo tinc clar que no, que no és el cas, que no ho vull ser, però també aprofito, o sigui, m'informo i aprofito a donar la veu de les noies i dones que m'escriuen moltes vegades i els dic no et frenis, no? A mi també és un missatge que em van donar, no et frenis si vols ser mare, perquè hi ha tractaments compatibles o hi ha pots planificar per ser-ho. Després hi ha els inconvenients de que hi ha amb o sense malaltia, eh? Per temes de feina, no sé, segurament si no hagués tingut la barrera de nostre sermatant, potser, no sé, jo estudia comunicació, no? Potser jo hauria acabat en una altra branca de la que estic ara, però tampoc tinc la sensació que m'hagi privat l'esclerosi múltiple. Home, si em poso catastrofista, segurament sí, no? Però al final jo m'ho prenc o ho veig com que vaig anar agafant els camins doncs, que em permetessin continuar millor.

0: No, no, i és un moment, per exemple, que és veritat que la malaltia, ostres, és que és un pes molt, molt fort, però el que tenim al davant, doncs, mira, és intentar el millor. Viatjar, viatjat molt, ara no viatjat un poc perquè fa molta calor, però que és veritat, et fa en el moment, soc realista, en el moment que tinc una seqüela física i això, m'haurà d'adaptar. Hi ha molts casos que van amb cadira de rodes, o al final tampoc, que això és important també sempre donar-li veu, sinó que és un pas més per, ja dic, per seguir vivint de la millor manera possible amb la malaltia.
1: Però com digues de la vida, ja no veiem el que cal pensar en el futur.
0: Sí, sí.
1: Clara, per tant, moltes gràcies per venir al COP.

0: La tarda de pluges intenses arreu de Catalunya, en alguns casos acompanyades de molt vent. I Pedro, Núria, sena, bona tarda.
1: Molt bona tarda. S'estan activant diferents avisos vermells per aquest temps violent. De fet, fa poc s'acaba d'activar a la Noguera, ruixats molt intensos i, com ben deies, acompanyats de pedra, així que molta precaució. De fet, a l'oest de Manresa s'ha registrat pedra de més de 5 centímetres.
0: On trobem ara mateix? Quines són les zones més afectades?
1: Ara mateix hi ha un ruixat molt intens a la Noguera, que és just on s'ha activat l'avís vermell, al nord, i també n'hi ha sobretot al prelitoral de Barcelona. Al llarg dels pròxims 20 minuts, mitja hora, que haurà un bon ruixat del prelitoral cap al litoral, però després ja cap a les 8:15 del vespre ja el ruixat, sobretot a Barcelona, aniran a menys. Tot i que les comarques de Girona van plovent amb força intensitat. I hem de parlar que bona part de Catalunya estan a vist per aquests ruixats, així que molta precaució. Ruixats, com li dèiem, que van acompanyats de pedra, però també ratxes molt fortes de vent. Per exemple, a Organyà, la ratxa de vent ha superat els 70 km per hora. Així que molta precaució, perquè quan cauen els ruixats, a més de caure precipitacions que són torrencials, a més van acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent.
0: I les propers hores ara d'elles aniran a baixa, sobretot a Barcelona, però de cara a la nit i demà al matí, què ens espera?
1: Aquesta nit serà molt més tranquil·la, ja durant les últimes hores del dia no esperem precipitacions, tot i que tenim per davant encara una nit amb temperatures altes, tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, amb molts termòmetres, i demà serà una jornada que començarà força tranquil·la. Un cop més esperem ruixats, però res a veure amb els d'avui. Com ja hem anat comentant aquesta setmana, avui era el dia més mogut i ho estem notant i s'estan complint els pronòstics. Demà serà especialment al prelitoral de Barcelona, quan tindrem alguns ruixats al migdia, i després quedaran concentrats centrades aquestes precipitacions entre les comarques de Barcelona, de Girona i també al Pirineu podem tindre algun ruixat i alguna tempesta forta. Demà les temperatures, això sí, pujaran i tornaran els 40 graus a Lleida, per exemple. Esperem una màxima de 35 a Girona, 32 tant a Tarragona com també a Barcelona.
0: Doncs jo crec que després és que no tenim treva de la calor. Moltes gràcies, Núria.
1: Fins demà. Fins demà.
0: Puig, bona tarda.
2: Hola, Laura, bona tarda.
0: Quines afectacions estan deixant en aquestes pluges?
2: Ara mateix la circulació de la R3 s'ha hagut de tallar entre Vic i Ripoll per un arbre caigut. Dos carrils tallats a la P7 a Tarragona en sentit sud per l'accident d'un camió. Això està afectant la circulació de diversos punts de la carretera. També s'ha produït una esllavissada que ha afectat la carretera de Valls de Vallirana, la N4. M145 al límit de la frontera amb Andorra en direcció a la Seu d'Urgell. Hi ha diversos quilòmetres de retencions en els dos sentits. Una tempesta que ha deixat Santa Coloma de Farners sense llum durant prop d'una hora i ha provocat petites inundacions en alguns baixos. En tot ara els bombers han rebut 14 avisos a la localitat, entre els quals 4 per persones atrapades en ascensors a conseqüència de l'apagada. Les tempestes d'aquesta tarda, com deia la Núria, estan provocant centenars d'avisos per petites inundacions i riscos estructurals. S'han produït 106 trucades al 112 amb 56 incidents. El Meteocat ha emès un avís per temps violent. Des de Protecció Civil demanen extremar la precaució, evitar la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables.
0: I a més de les pluges, que la recollim del dia d'avui?
2: Recollim que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona. La Guàrdia Urbana l'ha trobat ferit al carrer i ha mort a l'hospital. Ens ho explica en Martí Oliver.
3: Poc abans de la una del migdia, la Guàrdia

0: professora ferida al carrer. Quatre ambulàncies s'han traslladat fins al lloc dels fets i, tot i que s'han emportat la víctima a l'hospital, finalment ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ara s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir qui l'ha mort i també per quin motiu. De moment, el cas està sota secret d'actuacions.
1: A Palamós, els Mossos han detingut els tres joves que van entrar el juny passat en una casa de colònies. Un d'ells va fer tocaments a una menor que hi dormia. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que es replanteixi com està fent les obres de la variant de Vallbona després que aquesta matinada calgués desallotjar una vuitantena de veïns de tres blocs molt antics de la Trinitat Vella que van començar a notar vibracions a casa seva.
2: Sensación de estar sufriendo como si fuese un terremoto, pero sí, sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos.
3: En la puerta de la entrada de casa se nos cayeron los espejos y los cuadros. Y bueno, el bombero nos ha dicho que sí, que se pueden mover las casas porque lo han mirado, pero bueno, tranquilos no nos quedamos. Porque hay pequeños, hay ancianos, hay personas que no se pueden mover, tranquilos no nos quedamos.
1: La zona afectada queda a prop de les obres de Montcada, unes obres diferents, però que fa dues setmanes van provocar un esvoranc de 30 metres. Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora del matí els veïns han pogut tornar a casa seva. Segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, l'incident l'ha provocat una màquina que compactava el terreny. Les obres del túnel de Nus de la Trinitat, per on passa l'R2, han quedat paralitzades i ara caldrà veure quan es podran reprendre. I en clau política, avui ho ha avançat Ser Catalunya, Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
4: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció a l'Esquerra i t'ho vaig estar explicant al cafè,
1: et vaig dir que la meva intenció... Esquerra assegura que plega per dignitat i responsabilitat. Admet que va cometre un error greu i n'assumeix les conseqüències.
5: Que he comès un error i crec que en política quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
1: Són declaracions de Puigtió a la PM ara sobre escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig del 2027. I encara en política, avui també hem conegut que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Silvia Oriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran de 19 anys s'incorporava al cos. I acabem, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 menors que, segons UNICEF, ara mateix estan a Ceuta a l'espera de ser atesos. La llei estableix que Catalunya té lloc per 2.829 infants no acompanyats i a finals de juny el sistema estava tenint poc més de 2.000. El president de la xarxa d'entitats per l'emancipació juvenil, FEDA, Ferran Rodríguez, explicava que la situació Ceuta està passant factura a molts dels joves que ja estan ara en situació d'acollida a Catalunya.
6: Amb la meva estigmatització que s'està fent de la seva figura, dels seus companys, dels seus germans, fins i tot germans petits que ells saben que estan en aquell moment a Ceuta, els fa patir moltíssim.
1: De gener fins al juliol a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra inferior a la dels darrers dos anys a aquestes alçades d'any.
7: Una entrevista molt interessant, la de Ferran Rodríguez de l'Aquí Catalunya, que val la pena recuperar. Gràcies, Pau.
1: A vosaltres.
7: I acabem amb els esports. Laura Vilagana, bona tarda.
8: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
7: Crec que no t'estem sentint bé, una altra vegada.
9: Rodri ha dit que sí al Barça, Rodri ha parlat amb el Manchester City i ha dit que ell vol anar al Barça, per tant, el fitxatge no està tancat.
7: Però ara fa falta, o sigui...
9: Falten les negociacions entre el Barça i el Manchester City, Rodri té contracte, veurem per on pot rondar la xifra, sembla que per uns 50-60 milions el Barça podria tenir el futbolista, tenint en compte els preus que hi ha avui en dia, Laura, no és un preu gens desorbitat.
7: És l'inflació.
9: No, i s'ha de tenir en compte que Rodri és el millor jugador del moment, va ser l'MVP del Mundial.
7: Correcte.
9: El Mundial es va celebrar fa res, per tant, és un fitxatge que el debat és si el Barça el necessita o no, però és Escola Guardiola, és un molt bon jugador i el Barça li ha pres al Madrid.
7: I això sempre, clar, sempre són bones sensacions.
9: Perquè el Madrid, sí, i el Madrid està fent molts moviments aquest estiu, però aquesta era una posició que necessitava reforçar i ara el Barça li ha pres el jugador, o el jugador ha decidit anar al Barça i ara...
7: I t'anarà al Madrid, però veure com va al Madrid.
9: Sí, ens explicarà els detalls del Nou Solar, que segur té algun detallet més de xifres, dates i tot plegat. Anirem a Madrid per veure com ha reaccionat Florentino Pérez i el Real Madrid a tot plegat, però vaja, ara s'obren negociacions, el Barça... Primer va presentar una oferta a Manchester City, veurem si l'accepta la primera o no, o si hi ha negociacions, però el pas que havia de fer Rodri l'ha fet, ha triat el Barça, i a partir d'aquí a negociar.
7: Doncs a quart de nou ens expliques tu les negociacions que s'han de fer, i bueno,
9: no t'agraden un dijous tranquil i mira, tot el contrari. No t'agraden aquí.
7: No t'agraden, no t'agraden, no estaran tranquils. Gràcies, Anna. A quart de nou. I més que anaves al control de so, ara són les 7:27 d'aquest dijous 6 d'agost del 2026. Agafa't el boli ara, que ja tenim aquí la taula de carreres amb els seus punts combinats.
10: El balcó,

0: És dijous i això vol dir que ja estem preparant tots, o no jo, el cap de setmana, i és per això que ja tenim aquí la Paula Carràs amb els seus plans combinats. Paula, com estàs?
1: Hola, molt bé, aquí perfecte, que s'està fresquet.
0: S'està fresquet, aquí.
1: Que fos el que va plegar.
0: Els plans combinats que inclouen llibre, sèrie i restaurant. Jo ja m'he enganxat a la sèrie que ens has proposat la setmana, fa dues setmanes, la DTF Saint Louis.
1: És bona, eh?
0: És boníssima. Sí. Estic, bueno, de moment les veus un parell de capítols, però estic allà ja que només espero arribar
1: sí.
0: a casa.
1: I oh, ara va passar exactament el mateix.
0: A veure avui, què ens proposes? Comencem, com sempre, amb la lectura.
1: Doncs avui us proposo un llibre que es diu El refugi del temps, de, aviam si ho dic bé, el Georgi Gospodinov, que és un autor que publica Periscopi en català, i que aquest llibre és una anada d'olla genial, però una anada d'olla.
0: Una anada d'olla, distopia?
1: Distopia, sí, bastant.
0: M'encanta, ja em pot agradar més.
1: És una distopia, us explico una mica de què va. El refugi del temps és un experiment que fa un psiquiatre a Zúric, vale? Que bàsicament és un psiquiatre que està especialitzat en la memòria i en temes com l'Alzheimer. Llavors, el que proposa és fer una clínica on cada planta sigui una època i una dècada diferent del segle passat, del segle XX. Llavors, ell es basa en la teoria que les persones que perden memòria el que fan és recordar més, amb més força i de manera com més nítida els records del passat,
0: no?
1: De quan eren més petits. O sigui, les coses més recents s'esborren més ràpid. Vale. Llavors, ell defensa la teoria, aquest psiquiatre, que quan tu has estat més feliç és en una època bastant més passada, els malalts d'Alzheimer. Vale? Llavors, el que fa és recrear en un hospital psiquiàtric a cada planta una dècada, de manera que tu pots pujar a la quarta planta i et plantes als anys 40 del segle XX. Pots pujar a la cinquena i són els anys 50, i així amb totes les plantes.
0: Uau.
1: Llavors, això, el que ell creu que farà en els seus pacients és que estaran còmodes, o sigui que l'entorn acompanyarà i que llavors estaran més a gust, que el seu cervell se sentirà més confortable i que per tant, doncs, a partir d'aquí, diguéssim que es podran anar recuperant millor i que la memòria anirà guanyant. Aquesta és la teoria d'aquest senyor.
0: Però la teoria mai concorda amb la pràctica.
1: Ah, què passa? Que la teoria pot ser una bona idea i després la pràctica li va passar a aquest senyor, i ho explica el llibre, que tot això és una ficció, que sembla que ho estigui així dient com una
0: ficció.
1: Però el que va passar és que la gent va començar a anar a la clínica per, senzillament, fer un viatge en el temps.
0: Clar.
1: I sense tenir problemes de memòria, o sigui, de dir, ostres, jo vaig ser molt feliç als anys 80, perquè va ser quan vaig conèixer el meu marit,
0: vale.
1: I llavors vull tornar com a aquella època, o senzillament vull ballar la música disco dels 80.
0: Però també descobrir o no? Només...
1: Que també vull descobrir, vale. Sí. Llavors, aquí és on comença la distopia, on tothom, estant en el segle XXI, en un període absolutament contemporani, comença a viatjar al passat a través d'aquesta clínica. Ostres. I... Aquí, i per mi la part interessant d'aquest llibre és tota la reflexió que suposa el fet de tenir nostàlgia de temps passats, que al final és un dels grans mals d'aquesta època, no? Que això pot donar peu a discursos feixistes, a molta ultradreta defensant que abans es vivia millor, no? I llavors tampoc no vull fer gaires spoilers perquè trobo que és super interessant i és un llibre divertit de llegir, o sigui, encara que sembli una bogeria, que ho és molt divertit, però sí que em sembla molt interessant que a través d'un experiment que a priori pot fer gràcia, no?, de dir, ostres, que bo, que a la planta 2 són els anys 20, a partir d'això pugui generar, al final, un debat filosòfic sobre com hem de relacionar-nos amb el passat i com hem de també afrontar el futur, no? O sigui, com quina relació tenim amb les coses que ens han passat per també perquè aquesta gent, al final, si tu et refugies al passat,
0: clar,
1: no, el que fas és no encarar el futur, perquè et fa por, perquè...
0: I és aquesta la reflexió que deixa el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí. A banda que passen més coses que també són interessants i que sí que no vull fer spoiler, perquè crec que és interessant que si algú el vol llegir que no li esguerri jo ara el llibre, perquè és una molt bona lectura d'estiu.
0: Doncs El refugi del temps de... A veure, que difícil. Georgi Gospodinov.
1: Gospodinov.
0: Fantàstic. Doncs aquest és el primer plan i després de la lectura ve la sèrie.
2: La catedral és guapa. Pot funcionar a festivals.
3: No vam conèixer el Sonar i ens vam enamorar allà.
4: Que viu a Berlín.
3: Et donen que te vayas amb nosaltres.
0: Sèrie que és...
1: Aquesta sèrie es titula Yo Siempre a Veces, és una sèrie que són 6 capítols, que està a Movistar Plus,
0: vale,
1: que va sortir fa uns mesos i l'han creat la Marta Bassols i la Marta Loza, I explica la història de la Laura, que és una actriu que es diu Anna Boga, que està esplèndida, jo no la coneixia, crec que no ha fet moltes coses, senzillament crec que és la persona ideal per fer aquest paper, o sigui, no pot estar més ben fet al càsting. Llavors, la Laura, la protagonista de la sèrie, es queda embarassada amb només 2 mesos després d'haver conegut un tio de festa, que és el Rubén, el personatge, però el protagonitza el Boye, el David Menéndez, vale, que ho fa també superbé. I estant molt cega d'amor i també molt cega de droga, es queda embarassada d'aquest tio. Què passa? Que no és el millor pare per la criatura.
0: Per sorpresa absolutament ningú.
1: Per sorpresa de ningú, aquest senyor no és el millor candidat per ser el pare del teu fill, però tot i així té el Mario, que és un bebitó moníssim, que surt a la sèrie, vale? I 5 mesos després que neixi el fill, ells dos se separen, perquè clarament allò no funciona com a res, i llavors explica una mica la sèrie com la bàsicament la dificultat que és ser mare en un entorn on està tothom molt precaritzat, on segurament has de compartir pis amb penya, perquè si no comparteixes pis amb la teva parella, perquè la teva parella, per circumstàncies, en aquest cas, és un tio que et vas trobar un dia de festa, no tens un projecte sòlid. Cada capítol, diguéssim, que és la vida amb un nen a casa d'algú, que o a casa dels pares, o a casa d'uns amics, o a casa...
0: També una mica de crisi a l'habitatge, eh? La
1: sèrie. Totalment, és ultra contemporània, i de fet se situa sobretot a Barcelona, i jo crec que pot ressonar, encara que la història sigui una molt concreta, i evidentment no tothom li ha passat això, però sí que hi ha moltes problemàtiques que es veuen reflectides a la sèrie, que poden ressonar a moltíssima gent de moltes edats, perquè això és algú que deu estar entre els 30, sí, al voltant dels 30,
0: llarg, sí, 30, sí.
1: Però al final hi ha molta gent que s'hi pot veure reflectit en molts aspectes, i trobo que és una sèrie molt interessant, trobo que ho fan tots molt bé, i també hi ha molt talent barceloní i català, que al final sempre és una alegria.
0: Fa riure també, a part de reflexionar?
1: Sí, fa riure. Vale. O sigui, no és una comèdia, en absolut, però té moments graciosos i sí que... sí que és una sèrie com que gaudeixes. Vull dir que també fa patir, però sí que desengreixa una mica aquest patiment amb tocs d'humor.
0: I també per tothom, perquè a vegades les sèries que parlen de problemàtiques de dones, com amb el llibre que ens parlaves fa 2 setmanes, també només el llegeixen o miren dones per tothom.
1: No, exacte, és que de fet el personatge que encarna el Boye, el David Menéndez, el Rubén, a la sèrie, és un molt bon perfil i és un molt bon retrat de molts dels homes que es veuen en aquesta situació de dir, jo no sé ben bé quin paper fer en la criança del meu fill, quan potser estem separats, la mare no vol que jo faci res, però jo també em sento responsable d'aquest crio. Bueno, és interessant, i els personatges estan molt ben construïts perquè són molt complexos, no són gens plans, llavors això dona com molta entitat a la sèrie.
0: Doncs jo sempre a veces a Movistar Plus, i acabem amb un bon restaurant. On anem aquesta vegada?
1: Doncs mira, ara sortirem de Barcelona, perquè jo sóc molt barcelonina i de vegades peco una mica de centralisme.
0: Perfecte.
1: Llavors anirem cap a Vic, perquè un dels meus restaurants preferits de Catalunya, ho diré així de clar, és el Gala Bar, que és un restaurant petitó que està a Vic, que el porten una parella jove, que són l'Irina i l'Ignasi, que treballen moltíssim en producte local, que es nota que tenen passió per l'hostaleria, per cuidar a l'altre, o sigui, són com bons anfitrions. Tu vas allà i tens la sensació... Tampoc tantes, potser 3 o 4, però bueno. Sí, o sigui, 3 o 4 són moltes, tenint en compte que visc a Barcelona i a Vic,
0: evidentment.
1: Però sí, a més Vic està molt ben situat a Catalunya, perquè està al mig de tot, i llavors estàs a... O sigui, et pot venir de pas.
0: A més, si visques a Lleida, que ara ve que lluny.
1: Depèn de com... Sí, vull dir, jo què sé, vas a la muntanya, als Pirineus...
0: O a la Costa Brava, també.
1: Vull dir que tens com un punt allà, i si no, també es pot anar a Osona, que a Osona té llocs increïbles.
0: Increïbles, totalment.
1: Però sí, el Gala Bar a Vic, a més és un lloc que pels que ens agrada l'interiorisme, l'arquitectura, els llocs bonics, és preciós, o sigui, ho han fet amb molt bon gust. Clarament aquests tios, a banda de cuinar molt bé, tenen molt gust per tot, i el Gala Bar és una experiència increïble.
0: Recomanacions del Gala Bar, què vol menjar, sí o sí?
1: Doncs mira, per mi tenen una cosa que és una anxova sobre una coca dolça, una mica torrada, que el contrast entre la cosa ultra salada de l'anxova i el sucre de la coca ho fa com una experiència sensorial brutal.
0: Doncs tothom ha d'anar a veure la Lluís i l'Ignasi al Gala Bar de Vic, i això ho combinem amb El refugi del temps, de Gorgi Gospodinov, que és aquest llibre que ens has portat avui, i la sèrie Jo sempre a veces, que està a Movistar Plus. Doncs aquests són els plans combinats d'aquest dijous. Moltes gràcies per la carrera.
1: Teniu deures.

que ja ens està agafant la gana, i ara com cada dia podeu recuperar els millors elements de la temporada al balcó. Avui una conversa entre Josep Ramonada, l'actriu Bona Roig, i a les 8 parelles de fet amb Judit Mascó i Judit Colell. Fins demà.

0: 2016. La desinformació del cel és punt cat.cat, una petició de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El Palès, en el seu 50è aniversari, presenta

0: Bona tarda, com estàs?
1: Bé, al balcó, sempre dona gust.
0: Que bé. Avui, què parlarem exactament? De literatura, de traductors...
1: Avui parlarem de literatura a partir d'una investigadora que està canviant significativament la mirada sobre la literatura, no? I ens explicarà coses que potser les percepcions habituals de la literatura se'ns escaparien, o que potser són belles per les que es poden aportar coses, no?
0: Ella és la Diana Roig-Sant, filòloga i coordinadora de Globals.
1: Exacte.
0: Com estàs, Diana?
2: Molt bé, bona nit.
0: Benvinguda al balcó. Seria com explicar com circulen els llibres? Seria una bona definició. Estudieu com circulen els llibres?
2: Sí,
0: un bon resum.
2: Sí, nosaltres estudiem com circulen els llibres i què és el que fa els condicionants polítics, socials, culturals i econòmics que fan que un llibre tingui més èxit o no, no? Tant des del punt de vista històric com des del punt de vista contemporani.
1: Però fonamentalment el mètode, no? El mètode es funda molt amb les dades, no? I amb la metodologia de dades que avui d'alguna manera domina el món, però que potser encara no havia entrat directament en la literatura, o havia entrat poc.
2: Una de les coses que hem fet i que ja portem fent els darrers anys ha estat introduir intel·ligència artificial i perspectives de dades a l'anàlisi de la literatura. I això s'ha fet des de fa temps, no? Les biblioteques o els arxius porten molt de temps digitalitzant els seus propis textos, i el que fem nosaltres com a investigadores és aprofitar-nos d'aquestes dades i de la intel·ligència artificial per poder analitzar patrons i trobar matisos al que se'ns ha explicat fins ara, les grans narratives.
1: Es necessita aquesta ajuda perquè la intel·ligència artificial no crea, suma però no crea, combina però no crea.
2: Diguéssim que l'intel·ligència artificial és una eina i ens permet, doncs, processar totes aquestes dades, corpus molt amplis, però nosaltres com a investigadores, o sigui, continuem necessitant aquesta interpretació, no? Perquè al final un dataset només és un constructe, i nosaltres distingim molt entre el que és exhaustiu i el que és representatiu, i en el cas de les dades només ens indiquen una part de la realitat, no? El que està digitalitzat, el que s'ha conservat, el que s'ha preservat, que no vol dir que sigui tot el que va passar, no?
1: De moment, en quins territoris ho esteu aplicant? És a dir, perquè em sembla que no aneu a la gran literatura, més aviat aneu a territoris desconeguts o a territoris que no han tingut capacitat excessiva de divulgar-se, etc. O no és així?
2: Sí, ens interessa molt i hem treballat molt sobre literatures més petites o menys traduïdes, també literatures minoritzades, i sobretot hem treballat molt en l'àrea de l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, incloses totes les llengües de la península.
1: I la raó per haver fet aquesta opció, quina és?
2: La nostra expertesa, que potser teníem, òbviament, ja un coneixement de la llengua, no?, de les diferents llengües que això facilita, però després també hem obert altres línies respecte a les llengües i literatures africanes o escriptores afro-italianes o afro-espanyoles, etc. I això també és una... tota la qüestió de gènere, no?, és una línia que
1: treballa. O sigui, una voluntat important d'incorporar en el corpus universal sectors que quedaven una mica aïllats, una mica marginats, és a dir, més enllà de la literatura reconeguda, diguem-ne, no?
2: Sí, nosaltres partim d'aquesta hipòtesi, no?, que no hi ha centres innovadors i perifèries imitatives, sinó que moltes de les perifèries no s'han reconegut, no es va reconèixer, no?, diguéssim que van estar a l'avantguàrdia en molts processos, no?, des de l'època de l'entreguerra, però avui dia, i el que estem intentant és recollir totes aquestes literatures per visibilitzar-les i analitzar-les des d'una perspectiva global, però també com a coneixedores, com a productores de coneixement i no només com a patrimoni.
0: Però posar exemples per entendre-ho, de quins llibres, de quins autors, de què estem parlant quan diem aquesta literatura més perifèrica?
2: Les grans narratives, diguéssim, les grans narratives eurocèntriques, per exemple, han considerat que la modernitat passava per París, Berlín i Londres. I nosaltres el que hem aconseguit intentar mostrar és que amb una anàlisi a gran escala, amb moltes dades, per exemple, podem veure que grans autors tipus Kafka o Freud van ser traduïts al castellà abans que l'anglès o el francès, no? Llavors no és tan cert que aquestes perifèries, en aquest cas l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, van anar a remolc del que s'estava fent a França, a París, a Berlín o Londres, sinó que en molts moments van ser molt pioneres i van passar per davant. Però això, si analitzes casos aïllats, no ho pots veure tant. I en canvi, quan tens moltes dades al davant, el que sí que pots veure són aquestes tendències i com apareixen, emergeixen figures que no són els grans noms, no?
0: Com quina? Posem un exemple.
2: Per exemple, hi va haver-hi una dona argentina que es deia Elena Sansinena de Lizalde, que va ser una mecenes desconeguda avui dia encara al seu país, perquè els seus arxius estan, pertanyen al context familiar i hi ha com dificultats per posar-los en obert, i aquesta dona va organitzar una associació que es deia Amigos de l'Arte del 24 al 42, on va portar l'Argentina a Le Corbusier, a Stravinsky, no? Doncs a Kaiserling, a grans intel·lectuals del moment, que van ser coneguts a Buenos Aires, però que després van continuar fent com un tour per l'Amèrica Llatina, no? Doncs moltes d'aquestes figures, moltes vegades dones, van quedar invisibilitzades per aquesta història que és colonial, patriarcal,
1: no, i han sigut víctimes d'apropiacions, com si diguessin, de gent que s'ha apropiat de la seva obra o que les hagi plagiat d'alguna manera?
2: En el cas d'algunes escriptores potser sí, en aquest cas és simplement que hi ha moltes d'aquestes dones, editores, traductores, agents literàries, que no han estat visibilitzades a l'esfera pública i van tenir un paper. Llavors nosaltres partim de la premissa que no hem d'anar a buscar les dones com si fossin una agulla en un paller, sinó que les dones van tenir el seu paper, no? I de fet hi ha una línia, no?, que es diu Data Feminism, que justament el que vol és això, lluitar contra tots els biaixos que les dades estan introduint.
1: I el vostre marc de treball és un parell de segles o quina?
2: Sí, sobretot hem treballat segle XX i segle XXI. O sigui, això és el període més que portem.
0: I de les vies de gènere ja has dit colonials, o sigui, es nota en aquest sentit, no? Com la predominància de la literatura occidental.
2: Es nota la predominància de la literatura occidental i com moltes de les històries, no només de la literatura, sinó de molts àmbits, de l'art o de la música o de l'arquitectura, continuen transmetent, no?, que aquest cànon de qui van ser els grans artistes o els grans literats o els grans cineastes continuen sent homes blancs, europeus o occidentalitzats en un sentit ampli, no? I aquelles altres figures que poden ser moltes dones o racialitzades, no? doncs queden invisibilitzades, i potser algunes d'aquestes figures van tenir un paper molt més important, però la història, les grans narratives, els grans relats no les han visibilitzat, i nosaltres el que estem intentant és recuperar-les i ajudar-nos.
1: I quines són les maneres per fer-les emergir? Com es poden fer emergir?
2: Moltes vegades nosaltres els hem fet emergir a través de l'ús de les metadades, que vol dir que utilitzem catàlegs, no?, de biblioteques o de repositoris, i aleshores no només ens fixem en els autors, que no ens interessen tant, sinó que ens fixem en qui van ser les editores, qui van ser les traductores, i hi ha moltes traductores dones que han emergit, no?, i que han quedat a l'oblit. O, per exemple, en el cas del cinema, també tenim una línia en què una companya ha treballat molt dones fundadores de cineclubs, i això ho podem veure com el primer cineclub que es va crear va ser europeu, al voltant de Virginia Woolf, el 25, però sabem que aquí a Barcelona n'hi va haver un de molt important, que es va crear a Horta, i a l'Argentina, a Buenos Aires, a partir del 30, el 29 aquí a Barcelona, va crear per la María Luz Morales, justament directora de La Vanguardia. No?
0: Ah, sí.
2: Doncs totes aquestes figures que van, a més, desenvolupar doncs, diversos rols, potser se les ha analitzat com la María Luz Morales, directora de La Vanguardia, però va ser molt més, no? Va ser, per exemple, la creadora d'aquest cineclub de Barcelona, no?
0: I també a Horta, deies.
2: A Horta,
0: això era el pres, no?
2: Cineclub del 23 a Horta, i el cineclub de Barcelona va ser del 29. I a Buenos Aires, també vinculat amb la Bauhaus, també van aparèixer altres cineclubs. Per tant, no és del tot veritat, no?, això, com us deia abans, no?, d'aquests centres innovadors i aquestes perifèries que van imitar, sinó que aquestes perifèries van ser molt innovadores en molts moments.
0: I inspiradores de la resta.
2: Inspiradores també de la resta, no?
1: O sigui, per tant, un dels objectius és posar tot això a l'aparador, que no quedin només com una cosa que va estar allà i que...
2: És posar-ho a l'aparador i reescriure d'alguna manera la història que ens ha arribat avui dia, no? Doncs perquè sigui una història més propera al que realment va passar, que sigui una història més inclusiva i que això permeti doncs, visibilitzar i això, no? O sigui, mostrar que totes aquestes figures van ser creadores i productores de coneixement i que, per tant, mereixen, no, doncs, tenir un lloc més rellevant en la història de qualsevol
1: disciplina. I quin és el mètode? Quin és el mètode amb el que treballeu?
2: Doncs, en aquest cas, treballem molt, en el nostre cas, doncs, amb metadades, no, amb l'anàlisi de metadades de repositoris o de grans catàlegs de biblioteques. També treballem amb altres eines, o sigui, amb anàlisi de xarxes, no? O sigui, com totes aquestes figures, quines van ser les connexions, analitzant epistolaris, molts epistolaris, i veure qui es va escriure amb qui, i llavors apareixen moltes vegades que aquests mediadors culturals, no?, que van possibilitar tota aquesta xarxa, no són els grans noms que tots tenim al cap.
0: No, no, si és que vull exemples, els mediadors que tots tenim al cap, qui serien?
2: Els editors. Sí, molts editors, per exemple, en aquest cas, però també podrien ser molts traductors, o sigui, moltes dones, com us deia abans, o totes aquestes dones que van participar i que eren les dones de, o les germanes de, o les filles de, i que quedaven més invisibilitzades, no? Doncs la Elena Sansinena de Lizalde és una d'elles, però després la Gabriela Mistral, per exemple, no, que va, la coneixem, no, com a poeta, però ella va ser diplomàtica i va participar en l'Institut Intel·lectual de Cooperació, que va ser el predecessor de la UNESCO, per dir-ho de manera senzilla, i llavors ella va exercir un paper molt important, no, en tot l'entorn europeu. Hi havia molts llatinoamericans que en els anys de l'entreguerra van anar a París i que van fer aquest paper, no, de mitjancers i de descobridors i de traductors de la literatura de l'Amèrica Llatina, en aquest cas del francès, no? També amb l'ajut de governs, perquè ells mateixos eren diplomàtics, eren traductors, eren editors, eren mecenes, eren animadors, no, de la sociabilitat de l'època.
1: I vosaltres treballeu amb dades, treballeu amb intel·ligència artificial, aquests sistemes no xoquen en la singularitat de la creativitat literària i artística. Per mi la gràcia de la creativitat literària i artística és que cada obra és irrepetible. Això no afectarà en aquesta condició de les obres d'art?
2: Diguéssim, aquesta pregunta, que és molt rellevant, no? Diguéssim, potser connecta, no, amb un altre debat, no? que també podríem parlar molt extensament, que és com escriptors, no, estan utilitzant, per exemple, ChatGPT, doncs, per crear les seves pròpies obres, i fins a quin punt tota la qüestió de l'autoria, no? De qui és l'autoria, no, d'aquesta obra que s'està creant. En el nostre cas, el que nosaltres analitzem és les condicions materials amb les quals es va publicar o va circular aquesta obra, no? I en aquest sentit jo crec que no entronca, i que justament el que permet és, per exemple, ja s'han fet estudis importants, no, des de Stanford, pel que fa als escriptors del segle XIX, no? I llavors veiem com, no sé, el Robinson Crusoe, no, que és el que tots podem tenir al cap, no? Doncs després apareixen, quan tenim uns corpus de textos molt grans, apareixen altres autors que realment també van circular molt, però que no han passat a la història de la literatura.
0: O sigui, al final, què fa que una novel·la triomfi i una altra no? Que siguin a vegades igual de bones. Això és subjectiu, evidentment.
2: Bueno, sí, tot allà, aquí això podríem parlar del gust. O sigui, poden haver-hi condicions que tenen a veure amb què és el que demana el lector, no? O sigui, quins són els gustos literaris d'aquell moment i què és el que demana el lector, però també poden tenir altres qüestions a veure, òbviament, amb la qualitat literària, però també, doncs, amb com aquests editors van fer, no? Doncs justament van encoratjar que aquesta circulació fos més important, no? O, per exemple, avui dia, òbviament, les adaptacions cinematogràfiques juguen un paper molt important en què circuli un llibre i que es faci ressò, i de vegades la gent coneix més la pel·lícula que no pas el llibre, no? Doncs, o sigui, en cada moment de la història hi han hagut diferents factors que han permès que un text o que un autor es pogués viralitzar, no?, d'una manera com...
1: Moltes de les obres que heu recuperat, per dir-ho així, estaven fora de circulació i de coneixement, o no?
2: Nosaltres hem recuperat algunes obres, però sobretot hem recuperat algunes d'aquestes figures que no són els grans escriptors canònics, no? Que són els que no ens han interessat tant, no? I, per exemple, doncs, hi ha una, en el cas de l'Elena Sansinena de Lizalde, hi ha una fotografia que és molt, que realment crida molt atenció, que ella està amb Pablo Neruda i Federico García Lorca, i òbviament tothom identifica, no, que són Neruda i Lorca, ningú la identifica a ella, i aquesta trobada que es va fer el 34 a Buenos Aires es va fer gràcies a ella. Llavors, aquesta és la part de la història que a mi...
1: Per tant, una de les conclusions clares és que la dominació de sexe és important a la història de la literatura
2: És encara la història de totes les disciplines, diria jo, no? O sigui, hi ha una història que s'ha escrit, no?, per homes blancs europeus en molts casos, i això ha determinat, o sigui, quins són els noms que passen a la història i quins no. I llavors nosaltres el que volem és com trencar amb aquesta manera de fer que s'acumula durant segles, no?, i que afecta totes les disciplines, que és això, heteronormativa, patriarcal, colonial, i per tant intentem, no?, doncs, mirar des d'un altre angle el mateix objecte, no? És com les estrelles, no? Depèn d'on siguis, veuràs un cel o un altre, no? Clar. Nosaltres volem tenir una altra mirada.
0: I a part d'aquesta mirada que la pots exposar aquí, no? Per exemple, amb converses com aquestes amb en Ramoneda, de quina manera em faria justícia amb aquestes dones, sobretot, perquè és el que estem veient.
2: Amb la nostra recerca i amb el que hem publicat i després, òbviament, amb activitats de transferència, no? Per exemple, també vam, ara parlant de la línia més contemporània, doncs hem publicat en anglès tota una sèrie de pensadores, entre elles la Yasna i Elena Aguilar, que ha estat convidada al programa de residències del CCCB, però també la Uchi Curiel i altres pensadores llatinoamericanes que no han estat traduïdes en anglès. Doncs, llavors hi ha una part d'activisme i de voler visibilitzar tot un pensament que és molt valuós i que connecta amb inquietuds universals, no? que tenen aquesta tensió entre lo local i lo universal, però que volem portar, doncs, amb una audiència internacional, no? Que no llegeix o que no parla espanyol i que ni tan sols les coneix perquè no formen part del debat o no estan a l'esfera pública.
1: Per tant, el que es tracta és d'aprofitar els instruments dels que es disposa per ampliar significativament el ventall de la producció literària que arriba a la societat, no?
2: I per ampliar el ventall i per diversificar en tots, en un sentit molt ampli, no? A nivell lingüístic, a nivell de gènere, a nivell de biodiversitat. Per tant, el nostre objectiu és que visquem en la mesura del possible en un món cultural que pugui ser més inclusiu en un sentit molt ampli.
0: Ara que ens queda un minut, però el dissabte s'inaugura la Fira Internacional del Llibre Guadalajara a Mèxic, sí. I a la Fira de Frankfurt, aquests espais són perfectes per reivindicar també?
2: Aquests espais són perfectes per reivindicar, però també són espais com per posar-hi l'atenció fins a quin punt, per exemple, les literatures indígenes, en el cas de la FIL, estan representades, no? I llavors aquesta és una altra recerca que nosaltres estem fent i veient quina és la diversitat real i quins són els, per exemple, si hi ha autors de literatura queer o, no? O sigui, quina és la diversitat real que totes aquestes fires, que són espais indubtables, no? De mercat, de poder, doncs estan divulgant, no? I
0: molt interessant. Diana Roig Sant, filòloga i coordinadora de Globals, a tenir present, que no el balcó sembla la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, i interessant el que has dit, de veritat. Gràcies.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ramoneda, ens retrobem dimarts que ve.
1: L'altre.
0: No, l'altre. Que ja estaré, ja hauré tornat. Us deixem amb el futbol. Chelsea-Barça.
3: Cadena SER. Per suportar millor el català, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Quan tu et tornes a enamorar, estàs igual, o sigui, igual et costa més que et torni a passar, perquè et fiques més barreres de protecció, etc., perquè has tingut ferides, però quan et travessa és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia, amb Màxim Castillo. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
3: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser el Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva

0: comentar-se, tenim aquí la Judit Mascó, la Judit Colell, les Judits avui de parella de fet, que ara dèiem, crec que no havíeu coincidit mai.
1: No.
0: No,
1: és la primera, és fantàstic.
0: Us heu trobat altres llocs?
1: Sí.
0: Però a mi que ja es digui Judit, ja m'entreveu la cosa.
1: A mi també, jo sempre...
0: És bonic, és bonic.
2: T'agrada el teu nom?
1: Molt.
0: És que no m'agrada molt.
1: Molt, m'agrada molt.
2: Jo sempre els dic als meus pares que m'agrada el meu nom. Jo no sé si tothom pot dir això. A mi m'agrada Judit.
1: A mi m'agrada molt. Sí, sí, sí.
0: A tu t'agrada el teu nom, Joan?
3: Sí, he tingut sentiments contradictoris al llarg de la meva vida, perquè el trobo molt comú, però alhora també... Doncs és molt català i m'agrada.
0: T'ha marcat. Sí.
1: Però ja no és tan comú, ja no posen tant.
3: Ja, això és
1: original. És original.
3: Sí.
1: Sí, sí.
0: Jo trobo que Anna també és original. No?
1: Anna és molt maca.
0: Anna és molt original. Nosaltres som 7 amigues que ens anem al cap de setmana aquest juntes. I les 7, no és broma, som 4 Annes.
2: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, suposo que et posen una posa.
1: Això és igualtat.
2: Clar, pots voler.
1: Si no, clar, diuen Anna.
0: Anna, i ens irem 4.
3: A mi diuen Jaume, Jordi, tot es confona moltes vegades.
2: I els nostres noms, a més, m'agrada molt la història que té darrere. Si ho trobo, jo em sento molt orgullosa.
1: És la
2: de la vam literalment
1: al cap. No, tenia el cap aquell
2: ensenya'm sa feina com una heroïna. Jo penso, pues molt.
1: I una altra cosa molt curiosa que descobert aquest any del nostre nom. Sense aquí jo sóc en baix. Jo tota la vida he pensat, jo sempre havia celebrat amb els meus pares el 6 de maig el meu sant. Però molts amics em deien, no, el Santa Judit és el 5 de maig. I altres em deien, no, és el 30 de desembre. Fins que l'altre dia el meu fill, que és molt curiós, si el coneixes,
0: sí.
1: El meu fill, que és molt curiós, va dir, però he d'averiguar per què hi ha tants sants Judit que no sabem qui hi ha. El dia 6, mira, veus? Bueno, el dia 6, el dia 6 de maig, que és el dia de celebració, que és un dia que ho han decidit els catalans només. És a dir, és Santa Judit, però només aquí a Catalunya.
2: Llavors deixa'm dir-te una cosa. Llavors ja sé que vas de catalana per la vida, diré una cosa. Treu-te l'H.
1: També és veritat, no.
2: Clar,
1: però si m'agrada posar...
0: Que m'agrada sense que m'agrada que quan has dit en Bach ha fet una cara.
1: Clar.
0: Els que em coneixen el cos, que aixeca la gella, dic jo des d'allà faig... La cella cap amunt.
1: És que me'l van posar en Bach, no sé, pensant...
2: Bueno, però a l'anglès, o sigui, els noms públics, Judits, Esters, Elisabets, Ruts, són sense H, en català i en castellà.
1: Quina feina ara.
2: Es vol a l'anglès, i llavors és Judith.
1: Quina feina ara. Anar-me'n a...
0: Que reivindicant aquesta gent valenta que talla caps. És quan la Judit Colell se'n va a les Estres.
1: Demà mateix.
0: Estic a 21 hores per cada temporada.
3: No hi ha hores pel DNI, o sigui que...
0: Els dos anys vista que total no hi ha pressa.
1: Ja porto tot
0: el dia. Eren dels temes que estan preparant a més al balcó que no hi ha hores.
2: Aquest, que no hi ha hores. I feia comissaries al quinto pi, no? Que pots anar? Però és el truco, no? Vaja, jo... Tinc filles aquestes que perden el DNI, perden el no sé què, llavors busques.
3: A la Seu d'Urgell.
2: I ho trobes.
1: Passa el cap de setmana ja, no?
0: Va, ens atem temes que anem aquí. Judit, la Mascó, ens portes una expo del CCCB.
2: Sí, una expo molt xula, que vaig tenir la sort i l'oportunitat. Jo ho desconeixia totalment, però ahir es va inaugurar una expo al CCCB que es diu El culte a la bellesa, i és una mica els ideals de bellesa que han existit en totes les èpoques, al llarg de la història i a totes les cultures també. Aquesta expo, a més, mira, ja faig la promo, sembla que em vagi a mi la cosa, està a la planta tercera i és fins al 8 de novembre, que està bé saber-ho perquè tenim temps. Però a mi em va cridar l'atenció perquè pensava, ostres, jo amb la meva trajectòria, la meva feina... Aviam què trobo, no?
0: És el teu tema.
2: Exacte. I és una mica una exposició que recorre l'evolució d'aquests ideals al llarg de la història i que analitza el com, sobretot, s'ha construït aquests cànons estètics de bellesa i ho reivindica també, amb molta bona part d'aquesta exposició, que és molt interessant per això, els cossos i les belleses que se surten una miqueta de la norma, no? Però el que és molt xulo de veure és que ja sabem, o és curiós també potser dir-ho així, veure que al llarg de la història doncs, la filosofia ha intentat explicar el que és la bellesa, sí. l'art ha posat sempre la bellesa moltes vegades per sobre, no? d'altres conceptes, diguéssim. La ciència ha innovat sempre, no? per, constantment per assolir-la. El mercat sempre, o el capitalisme, sempre ens oprimeix i vol que sempre vulguem...
0: No estàs d'acord amb ara, eh?
2: No, bueno, també perquè també hi ha una bona part molt potent de, és que hi ha molts aspectes, toca tots els aspectes. Hi ha moltes peces, moltes performances, hi ha molts audiovisuals, hi ha molta part de cosmètica, per exemple. De la moda en parla, però en parla més sobre els cossos, com la matèria, la carn, parla molt sobre la pell, com l'òrgan més gran que tenim. I és el més visible, és el primer que veiem, parla molt del cabell, vull dir, però no tant de la moda, parla més de
0: tots aquests cossos, clar, em referia als cossos i la moda.
2: I bueno, una miqueta aquesta expo m'ha
0: tremolat.
1: Sí.
2: Perquè clar, jo em dedico a això.
0: I tens definició tu mateixa de la bellesa?
2: Bueno, és que jo l'he buscada i és xula perquè diu una cosa que és molt curiosa, diu la bellesa és una qualitat que deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
0: Deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
2: Curiós, no?, que digui això així.
0: Li compres, Judit?
3: Satisfà l'intel·lecte.
2: Mira que tu també
1: podries... Sí, jo crec que... Sí, és que la bellesa... Es pot parlar de la bellesa en molts
2: anys. No, però és que parla de la bellesa en un paisatge natural, es parla en una obra d'art, com estàvem dient, en tots aquests aspectes, que ja és molt difícil que hi hagi consens entre tots del que és bell, bonic o no. Però no hi ha consens mai a la vida.
1: No.
2: És sobre el cos humà. Sobre els nostres cossos, sobre la bellesa dels humans. I aquí és on crec que creix, on neix, perdona, el conflicte. I és interessant tot això, perquè...
1: Sí, a més canvia molt d'una època a una altra.
2: Clar.
1: Completament canvia el concepte de bellesa.
2: Sí, no? És una mica física. Com que aquests cànons que jo voldria preguntar, que qui ha definit el concepte de bellesa, per exemple, actual? Qui?
0: Clar.
2: No? És ben curiós.
0: El capitalisme. Que...
2: Ja, però jolines, és que és molt fort. És molt fort. Bueno, jo...
0: Però què és per de les persones? Què és per vosaltres una persona bella, bé alta?
2: Bueno, això és molt relatiu. Això és molt relatiu i molt... Ja ho he dit, o sigui, segur que no ens posarem d'acord, no? És algo que segurament t'aboca...
1: Sí. Molts tipus.
2: Unes emocions, no? El tema aquest del síndrome de Stendhal a mi m'encanta, perquè tot és allò que t'emociona, allò que et fa vibrar, o... No sé, ara hauria de trobar molts adjectius per definir tot això.
1: Jo recordo una escena de pel·lícula Barbie, que a mi em va agradar molt.
2: Sí,
1: que
2: és quan allà també surt,
1: Quan ella...
2: Amb què juguem?
1: Però quan ella mira la senyora aquella tan velleta, que una senyora de 90 anys, que està allà en una parada d'autobús, i li diu, l'altra la mira i li diu, és que és vostè preciosa, li diu la Barbie, i ella diu, ho sé, la senyora, ho sé, i em va agradar molt, perquè realment la miraves i pensaves, és que la tendresa d'aquesta...
2: La tendresa és bellesa, la tendresa, perdona,
0: la
2: tendresa per mi és bellesa, la tendresa cada vegada m'agrada més, potser perquè em faig gran, mira, no seré la velleta de la... Però la tendresa... La tendresa que m'aboca una persona gran, un animaló, no? un gosset, un gatet, una criatura també. Petita, per mi sempre tota hi ha bellesa.
1: I tant, sí, sí.
2: Bueno, clar, dit això...
0: Estava pensant en la pel·lícula també de la Gran Bellezza, no? Del Sorrentino.
1: Sí, també.
2: Com m'agrada aquesta pel·lícula.
0: És preciosa, tot és bonic, no? Fa que tot sigui bonic.
2: Tu quin horòscop ets?
1: Jo cranc.
2: Bueno. No, perquè jo sobre soc balança. Però és que sobre soc balança i jo no, tampoc és que cregui tant aquestes coses, però estic envoltada de gent que sí, em diu, és que clar, sobre la teva feina ets balança, i clar, per mi l'estètica...
3: Jo també ho he dit.
2: Mira, doncs per mi l'estètica és important. I a vegades sembla una frivolitat quan ho dic. Però no, jo no estic parlant d'això...
1: Per mi molt i mira, soc gran, vull dir que això va com va.
2: Però... que em pot fer bastant feliç per això les pel·lícules que potser no són grans pel·lícules però hi ha una estètica prou important, per mi són prou bones com perquè jo les admiri i les gaudeixi.
0: Clar, però una casa bonica a mi em provoca també, bueno, com el síndrome de Stendhal.
1: Totalment, un quadre,
0: em provoca
1: o una fotografia. Jo ara estic preparant una pel·lícula, estem amb el director de fotografia treballant tota l'estona sobre imatges d'altres pel·lícules, sobre quadres, sobre fotografies, és que és preciós, hi ha algunes que et posen la pell de gallina.
0: Sí.
1: I allò és bellesa. Allò és bellesa, molt més bellesa que...
2: Però tota aquesta bellesa que estem parlant, també ho vull dir, perquè també va d'això l'exposició, acaba excloent a la majoria de la gent. Això és fort, eh? A la majoria de la gent.
4: Què estàs dient? Que la majoria de gent és lletja?
2: No, jo no estic dient això. Això és el sistema, aquest cànon de bellesa que he dit, qui l'imposa?
4: Va, vols dir que
2: i va d'això, no perquè clar, hi ha molts col·lectius, molt diversos, que ara, si parlem de l'ara, també és veritat que hi ha molta informació en molts àmbits sobre la història, no? de la bellesa, en molts àmbits, repeteixo. Però parla molt de l'ara, per això és molt interessant. Està bé passar-s'hi, sí. Perquè et fa reflexionar.
4: I m'interessa la pregunta que fa la Roseta, eh? Qui decideix els cànons?
2: Qui? I a més, perdoneu, ja acabo aquí, a veure si ho sé expressar. O sigui, és... qui decideix això? Perquè ara diria una paraulota, jo. Perquè és que no pot fer-te feliç mai a la vida. Perquè resulta que el sistema està fet de tal manera que aquests cànons són canviants.
0: Sí, i sempre acabem anant...
2: Si són canviants vol dir que quan tu t'hi poses i consumeixes tot allò que creus que vas... Mai a la vida assoleixes i arribes a aquest estàndard de bellesa. Per tant, és algo que ens fa infeliços.
4: Però al final...
0: Però també sempre estan... també aquest tema és que és un tema per dedicar-li un programa sencer,
4: o fer una pel·lícula,
0: les dones
4: tema, sí.
0: Tots aquests cànons de bellesa
4: i van tornant-hi
0: ara aquesta obsessió que ha agafat per aquestes primors tan exagerades.
4: Puc dir Demi Moore ens ha fet una pel·lícula que es diu La substància, sí. Que és una crítica radical a la dictadura de la, no, de la bellesa, de fet. I apareix com a la cançó de l'última de la fila, Huesos.
2: I no m'he volgut posar en un jardí perquè jo crec que cap de nosaltres hem d'opinar de la Demi Moore perquè és una dona i perquè té un cos. Però és que realment és esfereïdor. No el fet de que la Demi Moore estigui com està. Si no, mira, al final acabo de parlar d'ella. Si no... que jo, quan vaig veure allò, totes aquelles imatges, per exemple, ara les últimes, les actuals, que ja fa un temps de tot plegat, amb ella, jo vaig pensar, vaig a veure les opinions, no, els comentaris, no? Perquè em va semblar tan fort a mi. A mi em va semblar tan bèstia.
4: De dones, sí, ens vas fer un favor amb la substància i això.
2: Bueno, doncs, quan llegeixo les opinions, eren bones. Estupenda per l'edat que té, meravellosa, quina elegància, cada dia està més guapa.
4: Però si seguies avall, si seguies de
0: forma...
2: I els mitjans, els Harper's Bazaar, els Vogue, els tal... O sigui, els mitjans que cobrien, que cada dia llueix un vestit espectacular, d'alta moda, doncs sempre elevant-la tant que jo vaig pensar, ostres... aquí hi ha algú que jo no sé...
4: Però ara han sortit una sèrie d'articles que...
2: I hi ha una última cosa, però podeu parlar d'una altra cosa mentre ho busco, eh? Que avui ho he vist avui, que és en relació al que ha dit
4: de bellesa, eh? Que si no,
2: és de bellesa, és de bellesa, mira, això, o sigui, ara, el regreso, això és l'últim ja, del Messi look, Messi, no del Messi jugador de futbol, eh? En anglès vol dir...
3: Del
2: cabell brut... mal pentinat, sense maquillatge, o sigui, això ja va existir, eh? Doncs ara hi torna.
4: Ara hi torna, tot torna. Molt interessant, s'ha fet bé, i m'agrada molt l'apreciació de la Judit. Tercera planta.
2: No, perquè continua fent l'altra expo, la de la Rodoreda.
4: Sí,
2: per això que no ens liem.
0: També
4: és que li queda ja res, dos telediaris que diuen. La Judit Colell vol parlar d'això.
5: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
6: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
7: Has parlat amb el transport per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
6: Sí, sí, jo tinc una feina.
7: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
6: Que
4: hagués fills
6: de puta...
4: Has vist la sèrie de Revelejar?
0: He vist els dos primers capítols, ahir van estrenar la sèrie de Revelejar, creada per Pol Rodríguez, basada en una experiència seva. Els seus pares tenien un restaurant al Raval i un fons d'inversió, un fons voltor, va comprar l'edifici i van haver de marxar. I aleshores ell ho va dir, aquesta sèrie en certa manera és una venjança, no? Que diu, està molt bé perquè el cinema i l'audiovisual ens permet venjar-nos d'aquestes situacions d'injustícia que es donen tant. Em va semblar
1: és tan espectacular la sèrie. Vull dir, realment va sortir
4: de la venjança?
1: Sí, sí, sí, bueno, l'he acabat de veure, però em va semblar en primer lloc molt ben feta, d'una manera molt especial, molt diferent. Està dirigida per ell i per l'Isaac i la Cuesta, que ja van guanyar l'any passat el Goya amb segundo premio. Però és que a més la sèrie surts d'allà, em vaig trobar una amiga meva, la meva muntadora, la Liana Artigal, em va dir: no estàs molt emprenyada? Dic, oi tant, em sembla que me'n vaig a ocupar jo a casa ara mateix, o a cremar allò, el fons d'inversió.
4: Quants capítols?
1: Perquè no sé quants capítols té, està HBO i
4: estarà
1: demà.
4: Sí, molt bé.
1: Però a més jo el que volia era, sobretot, és una sèrie que parla d'això, d'aquesta situació, un fons voltor que compra tot un edifici, que està comprant molts edificis al Raval, no sé per què, perquè aquí es va quedar, i realment parla d'aquesta situació tan injusta. Però sobretot el que jo volia era parlar això del cinema i de les...
4: Doncs et faig parar, perquè m'he saltat abans.

0: aquesta nova cançó d'en Drexler, són les 8, que sona molt bé, eh?
1: Sona molt bé, perquè no, no l'hem pogut escoltar tota, però acaba de... perquè les caderes, la cintura, no sé què, però al final ja denuncia uns fets de l'any 85, que dius... 85 o 95, ara no me'n recordo, és igual, molt recents, i llavors es veuen el culo, llavors aquí el doble de tambors és brutal i és culo, i clar, ve de gust.
0: És bé, està bé, no?
1: És molt divertit.
0: L'Isaac Collant, estava parlant de Regalejant, d'en Pol Rodríguez i l'Isaac i la Cuesta, que crec que està, impactarà moltíssim, perquè tracta del gran tema i la gran preocupació de barcelonins i de tot arreu.
2: Jo també crec que...
0: la gentrificació.
2: Crec que sí, totalment. Totalment. Ara sí que crec que és molt important que es facin sèries així. Jo per això també em va sorprendre i em va emocionar, em va provocar allò, un mosqueig per un costat, però per un altre costat també, un de no podem aturar-nos, doncs no ens hem de deixar trepitjar d'aquesta manera, i realment no pot ser que la gent no pugui sentir que una casa és la seva casa, encara que estigui de lloguer. Vull dir, que és allò, aquesta sensació de que en qualsevol moment pot venir un fons voltor, pot quedar a l'edifici, et pot treure fora, et pot pujar el lloguer 6 vegades, que és el que els hi fan els propietaris de protagonista. Els actors estan tots meravellosos, l'Enric.
0: Sergi López fa de dolent.
2: Sergi López fa d'un dolent. Que és que
1: està bo que fa de
2: Vegas. Profundament, profundament. I a mi ja no em costava, perquè a Sergi li tinc molt carinyo, pensava, però és que per matar-lo realment. Però és que a més és molt important que el cinema i les sèries denunciïn. Això té molta importància perquè ens permet donar veu a col·lectius i a problemàtiques que moltes vegades, tot i que estan en els mitjans, no tenen prou presència.
0: Però
2: no?
0: Sensibilitza a qui toca?
2: Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que aquest tipus de produccions ens ajuden a això, a generar consciència crítica, a fomentar l'empatia, a obrir debats sobre qüestions com en aquest cas. Aquesta, jo crec que aquesta sèrie provocarà molt, molt, molt debat, i això és molt bo, perquè si provoca debat, promou consciències, fa que la gent prengui partit, fa que la gent entengui que hem de lluitar pel nostre futur i pel futur dels nostres fills, i que només ho podem fer nosaltres. I també fer soroll, jo crec que és una cosa que sempre va molt bé i que fa moure els polítics, perquè a fi de comptes el que volen també és que la gent els voti. I una sèrie així, penso que, i em fa molta il·lusió que sigui una sèrie d'una cadena, d'una plataforma com HBO.
1: Sí, per això que m'ha sorprès.
2: Que arriscats, vaig pensar. En català, que també fa molta il·lusió que sigui en català.
0: Però el fet és el que deies, el fet que hi hagi tanta gent que pateix, si sentirà reflectida, l'important és

0: que arregli alguna cosa.
1: No, l'important és això, que generi consciència i que generi i que influeixi la percepció pública i que ajudi a impulsar canvis, perquè d'alguna manera això s'ha de canviar.
0: I que has buscat una cançó...
1: Sí, com que vaig sortir tan revolucionada, tan revolucionada vaig sortir, que vaig dir, vinga, haig de portar una cançó en concordància amb això.

0: no. Puc imaginar-me la Judit quan torna a casa amb Paco Ibáñez al cap.
1: Paco Ibáñez, eh?
0: No sé si tenen caps com a l'Holofernes fa casa.
1: Una miqueta sí, però aquesta cançó és del Paco Ibáñez. Sí. És una cançó molt reivindicativa basada en un poema que va escriure Rafael Alberti l'any 38 i que es va convertir, es deia, en realitat es deia Galope, vull dir, després s'ha conegut més com a Galopar, sí. Però aquest poema l'any 38, en plena guerra civil, i va néixer com un cant d'ànim i resistència antifranquista, i després també va ser una cançó molt reivindicativa i molt d'això, de la lluita contra les injustícies.
2: És emocionant, emociona, sí. Perquè és com sí, un crescendo i hem d'anar allà.
1: Aquesta cançó la lluita contra les injustícies i contra la dictadura. I
0: Bebets, dones poderoses, un embac. Bebets que li donarà embac. Poseu-se d'acord un dia per celebrar el sant i
2: ja us sí, sí, sí, sí, bebets. Mentre se puguem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: ràdio. Doncs vam arribar a la nostra web de Cal Barretí. A la web d'Estrada.
1: Sarà que no piu bé.
2: Tot és tu. Un trasqui de roda de Barcelona de Ferran Esportiu de l'any.
3: O sigui, les coses així com per tant s'ha de veure com s'ha de fer unes plans així per passar-se bé i poder estar escolar com ara i tenir moltíssima energia i a poc a poc vaig anar pujant els 8 anys quan vaig començar a fer l'espai i veia que tenia una cara preparació i vaig començar a somiar en ser

0: castellvell, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella cita de la qual cal parlar tant.
1: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
0: Tot és comèdia, amb Maxi del Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Cine Ser Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llibre està de moda.
1: Amb les cançons del Llapis de Memòria de... Anna Gabriel, David Roda, la Sílvia Gai, el president Montilla, Enric Alquer, Joan Pera. Recuperant les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la cabina.
2: Llapis de Memòria, vives a la música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
0: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. Tu, que faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya. Una ràdio que enganya.

0: més poca gent de les eleccions, també s'ha de fer sostenir tot aquest bo que se l'ha donat, no? I pagat l'Ajuntament és una cosa que no ha parlat ara, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és correcte. Amb Màxim Castillo.

0: Ficent Catalunya.
1: Ficent en tu.
0: Referents en tu. La graderia del balcó. Núria de Vilamala. Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Rodri ha triat el Barça. El jugador madrileny ha donat el sí al club blaugrana, que vol tancar l'acord abans possible i ara sobre les negociacions entre clubs. Però la decisió de Rodri és clara. No a Madrid, sí al Barça. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dijous, 6 d'agost, amb el lloc amb el control tècnic, però abans Rodri és el nom del dia.

0: de Jams, quina tarda, déu nhi i com canvien les coses en pocs dies, perquè quan semblava que Rodri ho tenia fet amb el Real Madrid i que vestiria de blanc aquesta propera temporada, tot plegat ha fet un gir de guió i Rodri, ho comentàvem ara, ha triat el Barça, ha dit sí al club blaugrana i el fitxatge no ha estat tancat, però s'obre ara un procés de negociació entre els clubs. I la primera persona en posar el nom de Rodri a l'òrbita Barça ho va fer fa pocs dies i és el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: I el primer de tot, enhorabona, perquè el primer a avançar-ho va ser tu.
1: Semblava una situació realment complicada, perquè realment era així, m'havia portat temps treballant, però hi havia hagut a les últimes setmanes alguna cosa que feia pensar que es podia ser possible, i així ho vam poder explicar a la Guerra, a falta doncs, que aquesta negociació s'acabi de fer, doncs sembla que la cosa va per bon camí.
0: I a veure, no, la informació que tenim a aquesta hora de la tarda, som dijous, 6 d'agost, el fitxatge no ha estat tancat, però avui s'ha produït el més important, que era Nil, que Rodri triés entre Barça o Madrid.
1: Sí, de fet és la informació més important i rellevant que hi ha del dia d'avui, que és el que fa que pretén es pugui desencallar tot. Quan explicàvem la informació que Barça estava fent i volia intentar aquest fitxatge de Rodri, el que veiem que era clar era la decisió del jugador, el valor del futbolista, en decidir si realment volia anar a Madrid o no. També vam explicar, diferents jugadors o mundialistes de Barça estan intentant convèncer, Rodri volia tornar a Espanya, l'ha trucat Flick també a nivell personal, també Nico encaixa a la perfecció amb Rodri l'estil de joc que té el Barça i també Hansi Flick, i finalment doncs, el futbolista que es veu jugant al Barça i que li agrada molt el projecte esportiu del Barça envoltats de joves amb aquesta ambició, doncs avui al matí li ha comunicat al Barça el seu sí, era just el gest que esperava el Barça per ara sí poder afrontar aquest fitxatge de Rodri, començar les negociacions que s'espera que es puguin fer per les pròximes hores, en principi no volem projar a partir de demà, i veurem el Barça que tenia preparats aquests 50 milions d'euros que ja vam explicar per intentar convèncer el Manchester City, que evidentment té millor relació amb el Barça que no pas amb el Real Madrid.
0: I anem una mica per parts, Nil, perquè no sé si tens una mica els detalls de com han anat aquestes últimes hores, perquè, clar, fa pocs dies semblava que ho tenia fet amb el Madrid, però bueno, també el que comentaves, no, imagino que les converses amb Deco i amb Flick hauran estat claus al final perquè Rodri prengui aquesta decisió.
1: Sí, aquí hi ha diferents temes, un d'ells que des de Madrid s'havia apuntat que Rodri no haurà exercit al Madrid i que només volia anar al Madrid, en principi podria semblar així, però és veritat que l'última setmana, el fet que Rodri volia que hi hagués al Madrid hi havia alguna sensació de dubte i que realment ell volia fer aquest pas de tornar a Espanya, s'ha sentit estimat per Barça, se li presentarà un bon contracte al Saragossa, que pot ser una pilota de l'or del grup, va guanyar el Mundial, és veritat que les últimes dues temporades no ha estat del tot bé, però les trucades amb Flick, les trucades amb Deco, la sensació de sentir-se que pot ser clau en aquest estil de joc immotivat pel grup de joves que l'acompanya, doncs va fer que Rodri comencés a veure amb bon res la proposta de Barça, que en principi semblava que ni tan sols podria ser-hi, i ara que el Barça va comunicar-se bé com Ferran Soriano, es va començar a produir aquesta sensació de que podria anar-hi la veritat, i ara que Rodri ha tingut les garanties de que el Barça, si no era si podria anar per ell, doncs li ha donat el sí.
0: Ara el segon pas, Nil, és que el Barça presenti una oferta a Manchester City, que hi hagi negociacions, per on pot rondar l'operació, fins on el Barça podria arribar a nivell econòmic?
1: Doncs el primer que vam explicar és que Barça tenia al voltant d'uns 50 milions d'euros preparats per poder fer aquesta oferta, aquests 50 milions d'euros que Barça podria pagar a Manchester City fixes, suposo que també va arribar a passar coses en filaria, les xifres en filaria un pèl més, això és el que han de negociar els dos clubs, aquí estem trobant una situació similar com per exemple a la Ferran, és a dir, City, Rodri comunica al Manchester City que no renova, el City aquí perd una mica de força, no? Perquè si no l'any que ve el perdrà gratis, sembla per tot el que ha donat Rodri al Manchester City i la relació que hi ha en City i Barça, doncs aquesta una operació s'hauria de poder tancar, com deies a l'entrada, la portada no està tancada l'operació, però sí ben encaminada, espera que el Barça faci aquesta oferta formal definitiva al Manchester City.
0: Clar, i aquí, Nil, l'altra derivada de tot plegat és que el cop que fa el Barça al Real Madrid és històric.
1: És històric perquè és un futbolista que el Madrid considera fonamental, de fet això ja és opinió meva, crec que era el fitxatge que li faltava al Real Madrid per poder jugar i per poder encaixar totes les peces, acabaria faltant des de la marxa de Toni Kroos. Quan va marxar Bernardo Silva a Madrid, tothom entenia o tothom deia que era un cop important del Barça. Jo crec que aquest combo és molt més pel Madrid que no passa pel Barça, perquè el Barça és veritat que té jugadors en aquesta posició, però que evidentment estem parlant d'un campió del món, del capità de la selecció espanyola, que té 30 anys, que té encara rendiment per donar-se, però que la informació que tenim al contracte podria ser de 4 temporades, i evidentment el Madrid és que queda sense una peça que ja comptava que tenia i que era petició expressa de José Mourinho.
0: Ara de seguida connectem amb l'Héctor González perquè ens expliqui també una mica com han rebut aquesta notícia, aquest sí de Rodri al Barça a la capital. I Emil, clar, ara la pregunta és, arriba Rodri, hi ha el barboquín del Barça al mig del camp, que no sé si s'ha d'esperar alguna sortida.
1: Sí, s'ha d'esperar al 100% la sortida de Marc Casadó, i els dubtes sabrem què passa els pròxims dies, i podem explicar també amb Tobi Marquès, que amb l'arribada de Rodri, evidentment, és una figura molt important també de Marc Bernal, també és un cop d'un missatge, penso jo, per Frenkie de Jong. Aquí el club creuen que malgrat que no hagi passat per quiròfan, hi ha possibilitats de que la recuperi del tot bé, i si hagués d'operar-se, s'aniria la seva baixa fins als pràcticament 5 mesos. Per tant, és important aquesta arribada de Rodri, que evidentment provocarà moviments, jo crec que Marc és avui tot de Bernal els principals damnificats.
0: Doncs aquesta és la notícia. Rodri ha dit sí al Barça, ara sobre les negociacions entre clubs, entre el Barça i el Manchester City, però el futbolista ja ha deixat clara la seva decisió, que és jugar al Barça. El club blaugrana, evidentment, vol tancar-ho abans possible, per tant, seran hores intenses a Can Barça per tancar el fitxatge de Rodri. Nil, reitero l'enhorabona per haver avançat una de les notícies de l'estiu, i sobretot també gràcies per l'esforç, perquè estàs de vacances i t'estem podent escoltar en directe aquí a la galeria del balcó.
1: Només faltaria el que faci falta. Una abraçada gran.
0: Una abraçada, Nil, i quan passen 8 minuts de 8:45 de la nit, marxem cap a Madrid a veure com s'ho han pres a la capital. I marxem cap a Madrid perquè feia uns dies semblava que Rodri fitxaria pel Pep Blanc, que les negociacions estaven encaminades, que l'Andy Pellegrino jugaria l'equip de José Mourinho la temporada vinent, però tot ha canviat els altres dies. Héctor González, què tal? Bona tarda, bones tardes.
2: Bona tarda, Núria, com estàs?
0: I bona tarda, estàs tardant, eh?
2: Bueno, entre Rodri, Diomandé y Vinicius, pero sí, sobre todo con la noticia del día, o la noticia del mercado, incluso te diría, al final, que un jugador que parecía que iba a fichar por el Real Madrid vaya a terminar en el Barça, me parece una noticia de impacto, y tratándose más del mejor jugador del último Mundial. Lo cierto es que en el Real Madrid creen que han hecho todo lo posible para que Rodri aterrizara en el club blanco, pero entienden que el Barça ofrece más dinero, con esa cantidad de 14-15 millones de euros, eso es lo que nos dicen desde el Real Madrid, que también a Rodri le enamora más el sistema de juego del Barça que el del club blanco, y que también los jugadores de la selección, bueno, pues la mayoría, a excepción de Cucurella, son del Fútbol Club Barcelona. Todo eso ha influido, también por parte del jugador nos llega que él está agradecido por ese empuje desde que terminó el Mundial del Real Madrid, por ese cambio a la hora de ir de cara por su fichaje, pero él ha sido franco, ha sido directo, y esta tarde, a lo largo de este jueves, le ha comunicado al Real Madrid que su elección, o su preferencia, mejor dicho, es el Fútbol Club Barcelona.
0: Claro, entonces, por lo que dices, el Madrid tiene claros los motivos por los que al final Rodri ha elegido al Barça, pero claro, no sé, Héctor, si en el club hay la sensación un poco de resignación, porque realmente era una posición que para Madrid era clara, ¿no?
2: Era clave. Yo creo que el Madrid había detectado el problema, que estaba en el centro del campo los dos últimos años, desde la marcha primero de Kroos, luego de Luka Modric, no había llegado un jugador que pudiese ejercer ese rol. Es verdad que el Madrid ficha libre a Bernardo Silva, que es un buen fichaje, un buen complemento, que además puede ejercer en diferentes posiciones, pero no es la gran figura que puede ser Rodri, que es, no ya digo el mejor jugador del mundo en su posición, sino seguramente un jugador irrepetible. No hay otro jugador como Rodri, no hay un Rodri que te valga 30 millones cuando querías fichar a Rodri por 60-65, no hay una versión B de Rodri. Entonces, bueno, existe esa resignación, pero es verdad que el Real Madrid también considera que tiene una plantilla más que suficiente para pelear por todo, en todas las líneas, que se ha reforzado bien, que Rodri seguramente era la guinda del pastel de la planificación de este verano, pero que hay seis fichajes que en teoría deben provocar que el Madrid, bueno, pues suba un escalón en los en las prestaciones que mostró el año pasado.
0: Y aquí también el tema, Héctor, es que, claro, Rodri se podría ir a otro equipo, la situación sería distinta, pero claro, el problema es que se va a llevarse a un rival directo.
2: Sí, claro, al final también yo creo que el Madrid en los últimos años no ha podido ir a por ese tipo de centrocampistas porque todos eran de la Masía, con su ADN Barça, todos jugaban para el Barça y bueno, pues el Madrid no podía ficharlos, evidentemente. Entonces, que cuando tienes ese perfil libre y que además él hace semanas, meses muestra interés por fichar por el Real Madrid, como al final se te escapa, yo creo que te queda ese mal cuerpo. Pero también es verdad que al haber entrado el Barça en la ecuación y que sea Rodri el que, bueno, pues él mismo se dirija hacia el Madrid a decir, oye, es que yo prefiero fichar por el Barça, bueno, entiendo que exista un malestar, pero que se traduce más en resignación y en, bueno, hay que seguir adelante y no sé si buscar otro perfil, que yo creo que no lo van a buscar, que el Madrid ya no se va a mover en esa parte, en el mercado, y tirará adelante con lo que tiene, que no es poco.
0: Pues esto por lo que hace Rodri, uno de los tres hombres del Real Madrid, por otro, Héctor, es de las gracias, porque hace muy pocas minutos se ha puesto fin al colaborado y se ha hecho oficial la renovación del brasileño.
2: Sí, hasta 2032 sabíamos que la reunión de ayer había ido bien, que salían contentos tanto los representantes de Vinicius como gente del club, también Mourinho estaba confiado en que todo se iba a arreglar, era optimista, pero no sabíamos qué tanto, que se iba a solucionar todo en 24 horas y sí, Vinicius firma por una cantidad aproximada de unos 24 millones de euros, cobraba 18, pedía 30, pues se queda en el punto intermedio, 24, que por lo que hemos contado en Ser Deportivos, lo contaba Paco Jo, son 22 fijos más 2 en variables, renueva hasta 6 años y lo que tendremos que investigar en las próximas horas, en los próximos días, es ver si ha habido esa subida en el porcentaje de los derechos de imagen, si ha habido algún tipo de prima por renovación, que yo esto lo descarto prácticamente, pero bueno, también falta por conocer la letra pequeña de ese acuerdo, pero lo importante sí, Vinicius, al que muchos, y no digo fuera del club, digo dentro del club, veían marchándose a Inglaterra al Arsenal, se queda para los próximos 6 años y bueno, pues jugará toda su vida prácticamente en el Real Madrid. Llegaba con 18 años y si cumple el contrato lo terminaría con 32.
0: Vinicius que se queda y lo que llega, de hecho ya lo llamamos oficialmente, Héctor es Diomandé, que su hermano, el Madrid lo ha hecho oficial cuando han empezado a salir ya los rumores de la guerra.
2: Sí, estaba previsto hacerlo oficial hace bastantes días, luego hubo el lío este entre las agencias de representación, que si el Leipzig pedía más variables, los últimos flecos con el equipo alemán no terminaban de cerrarse, y luego al final, bueno, pues había decidido que el acuerdo oficial, que ya existía esta mañana, cerrado 100%, Diomandé volaba a la hora de comer hacia Madrid, se iba a hacer a las 4 de la tarde, no ha tenido nada que ver lo de Rodri, que ha ido por otra vía, digamos, pero bueno, sí, el Madrid ha hecho oficial el fichaje del Costa Marfileño, una de las últimas perlas del Mundial, le vimos brillar con Costa de Marfil, es una apuesta arriesgada, por supuesto, porque son, según se publica en Alemania, 125 millones fijos más 15 en variables, y es un jugador que, claro, por ese precio tiene que venir a ser titular, en teoría por la banda derecha, porque por la izquierda ya se queda Vinicius, y a complementarse bien con todas esas estrellas de ataque, el bono de Diomandé, que veremos cómo le va en esta primera temporada en el Real Madrid, que es una apuesta fuerte de club. Y es verdad, el chico hacía semanas desde que supo el interés del Real Madrid que había decidido fichar por el equipo blanco. Así fue, tanto que el PSG se tuvo que retirar de la puja y de la pelea hace ya 2-3 semanas.
0: Pues Héctor, un verano intenso en este rollo con el Real Madrid. Muchísimas.
2: No sé qué más puede pasar ya.
0: Yo casi estoy fuera, ¿no?
2: El día de hoy es insuperable, pero bueno, estaremos atentos a ver qué más puede pasar.
0: Héctor González, muchísimas gracias por haber estado aquí en la verdad del loco.
2: A ti, Nuria, un placer siempre. Chao.
0: Tres cuartos en Pont de Nou.

0: banda no dic i agradaria veure's al cor, no ho sento tot, que tal, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda.
0: Perquè si repasses una mica el palmarès de Rodri els últims anys fa pot xoca, eh?
1: Doncs sí, Rodri va debutar al Villarreal el 2016, ve de la pedrera del Villarreal, i va fitxar en l'Atlètico de Madrid el 2018, i ja l'any següent el City va executar la seva clàusula de rescisió per 70 milions. Des de llavors, 298 partits, 28 gols, 32 assistències, entre ells els gols que va fer campió de la Champions als Citizens l'any 22-23. Si vols gols i els assistències no són les xifres més espectaculars que podem parlar de Rodri, el que sí que són els premis, tant individuals com col·lectius. Rodri compta amb Pilota d'Or, millor jugador del Mundial, millor jugador de l'Eurocopa, millor jugador de la Champions l'any que la van guanyar, i MVP a la fase final de la UEFA Nations League amb la selecció, i una Pilota d'Or del Mundial de Clubs del 2023, l'any després de la Champions. O sigui que en el perfil individual ho ha guanyat pràcticament tot. Però és que en el col·lectiu també, ja que guanya l'Eurocopa el 24, guanya el Mundial el 26, té una Champions, una Nations League, 4 Premiers League consecutives des de l'any 2020 fins al 2024 i una Supercopa d'Europa amb el City i una amb l'Atlético, el 18-19, la temporada que va estar precisament contra el Real Madrid en una Supercopa d'Europa d'aquestes que guanya no el favorit, aparentment. Sí que és veritat que si alguna cosa se li pot trobar a Rodri és el seu historial de lesions. No ha tingut gaire sort en aquest sentit. Des d'aquestes temporades estrelles 23-24 en què va guanyar tot amb el City va patir una ruptura del lligament creuat anterior que el va estar fora tota la temporada següent i després va anar acumulant sobrecàrregues en aquest mateix genoll que el van fer estar gairebé 15 partits més fora la següent temporada i aquesta temporada se n'ha perdut 20 per una lesió per això completament diferent. S'ha de destacar per això que a l'acabar el Mundial es veu parar de l'esquena per una molèstia que tenia cada cop que seia, no li afectaven gens en jugar a futbol precisament, però al seure sí, però segons va explicar en el Larguero just abans d'acabar el Mundial podrà començar la temporada sense cap tipus de problema i en plenes condicions físiques com hem vist en aquest propi Mundial en el que ha quedat MVP. En els últims anys, com hem dit, les lesions no han ajudat gairebé en aquest any, 28 partits en el City, un gol i cap assistència, però un 92% en encerts en passades. La temporada 24-25 només va jugar 4 partits, però l'anterior, aquest any que guanya Lliga, Champions i Eurocopa, va fer 9 gols i 10 assistències.
0: Doncs fa patxoca el palmarès de Rodri i per analitzar-ho tot plegat, ja ens escolta el Jofre Mateu. Jofre, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, com anem?
0: Jofre, sé que t'enganxo de vacances i et valoro especialment que estiguis avui aquí amb nosaltres, però és que quin dia i quin cop et diria sobre la taula del Barça, no?
2: Sí. Jo no l'esperava. Jo, sincerament, veia Rodri vestint del Madrid, perquè ficant-se el Madrid pel mig amb interès, amb els diners que s'està gastant, a mi em fa la sensació de que el Madrid no ha gestionat bé aquest fitxatge, crec que també... Hi ha un aspecte que Rodri deu valorar, que bueno, ara mateix anar al Madrid no és el mateix que anar al Barça en molts aspectes, ni si econòmicament pots, ets capaç d'igualar-ho, em sembla que qualsevol futbolista ara mateix li interessa bastant més anar al Barça que al Madrid, i el club jo crec que surt molt reforçat, no? Especialment bueno, la lesió de Frenkie de Jong que et deixava amb aquests dubtes. Veurem què passa amb Bernal, perquè aquí és clarament el perjudicat, però per, bueno, el reforç és potentíssim.
0: Jofre, què podria portar Rodri al Barça? Perquè ja hem vist el que és capaç de fer aquestes últimes temporades al City, també el Mundial que acaba de fer amb Espanya, però especialment al Barça, què pot aportar Rodri?
2: A mi em sembla el futbolista que tindrem a dia d'avui més especialista de la posició, d'un posicional. Probablement el que teníem més 4, més 6, o Argentina més 5, o sigui, el migcampista de més posicional, no vull dir més defensiu, però sí més posicional, que teníem era Marc Casado. Bernal és un futbolista que ho pot fer, però que té molta arribada, Frenkie de Jong hi ha jugat, però no ho és. Per tant, ara sí, el Barça té un futbolista específic d'aquesta posició i de moltíssim nivell, perquè bueno, ja acabeu de dir tots els títols individuals i col·lectius, no? Per tant, crec que per qualsevol estructura que necessiti un equip, el Barça, gràcies a Flick, crec que aquesta posició l'ha suplit molt amb l'energia, amb la pressió alta, no necessitant-la molt, perquè no has de córrer, o sigui, corres molt enrere molts metres, però ho fas després d'exposar-te molt, no? Jo crec que Rodri té una lectura de joc i una té un pes específic en aquesta estructura quan l'equip no té pilota, que bueno, l'equip que jugui Rodri guanyarà molt, per tant el Barça això ha de tindre molt, sense treure-li gens de capacitat en pilota, que evidentment la té, no?
0: Ara deies, Jofre, que amb Rodri el Barça tindrà un especialista en la seva posició. Mira, fixa't que deia Deco en una entrevista a l'11 de TV3 al 2024.
3: Traerà un... és que són històries que és algo quasi impossible, no? Crec que un jugador més especial, més específic, no hi ha en el mercat, i si hi ha, quizá, crec que no vendria, perquè no deixarien. Jo crec que el que s'acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco joven, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que si no lo vendría a mí, a nosotros ni a nadie.
0: Jofre, ¿tú también crees que Rodri se sembla tant a Busquets?
2: Yo creo que sí, yo creo que si vas a buscar un símil, ¿no? Es una mica sucedani, ¿eh? Pero el que més s'hi apropa, sí. ¿Por qué? Per això que et deia, ¿no? Perquè té una... molt bona lectura, perquè és un futbolista que recupera moltíssimes pilotes, és a dir, que la seva principal funció i la seva principal virtut és cobrir el que deixen els altres quan no tens la pilota, però a més després amb la pilota és un futbolista amb molta capacitat, inclús te diria amb un punt més d'arribada que Busquets, per tant, sense ser millor, té algun aspecte que el millore, per mi no Busquets no té un igual, però en aquest cas no, per tant, sí, el fitxatge és extraordinari, si s'acaba tancant, a mi em sembla que el club aquí, si a més de fer Rodri ho fas robant-li al Madrid, és que la jugada és
0: rodona,
2: no?
0: Aquest és el tema que acabes, a més a més, li treus
2: a tots els periodistes que esteu sucant pa, perquè clar, és que aquí era la jugada, no?
0: No només és que fitxis l'MVP del Mundial, sinó que a més l'estàs prenent a Madrid amb la necessitat que tenia Madrid en aquesta posició.
2: Sí, i això també té molt a veure segurament amb un Rodri que podem escollir, perquè pot escollir, i que podem tornar a un lloc que ell segurament hi hagués estat molt a gust, prefereix el Barça, per què? Perquè el Madrid té molta necessitat d'això, però el Madrid està molt exposat aquí, i clar, no és el mateix el Madrid jugar. Bueno, veuríem si està Tchouaméni, de quina manera, perquè però amb Bellingham, o sigui, la idea que té Mourinho l'haurem de veure com construeix, que a mi el Madrid em genera molts dubtes, i més amb la renovació de Vinícius ara, que també em sembla un motiu a celebrar, però ja parlarem d'això. Però és que el Barça jugués amb Pedri al costat, jugués amb Fermín, jugués amb Olmo, jugués amb Gavi, clar, és que tot el que tens al teu voltant et dona una sensació de seguretat, que clar, Rodri diu, és que aniré allà i farà un favor de disfrutar. Bueno, aprofitem això també, no?
0: I s'ha de veure si al final, clar, hi haurà alguna sortida en el camp del Barça, segur, perquè hi ha molts futbolistes, però
2: sí.
0: Analitzes nom per nom, Jofre, i al mig del camp del Barça, és que és el millor home.
2: Sí. Bueno, ara mateix una potència brutal, clar. El que deixa aquest fitxatge ara és què passarà a partir d'ara, no? Si realment el club aconsegueix fer alguna sortida, que crec que s'hauria de fer, i després si hi ha espai salarial per algun futbolista més, perquè bueno, independentment del que passi amb Ferran, a mi em sembla que en aquesta posició lateral fa falta alguna cosa, però clar, si entre Rodri, jo no sé, bueno, no sé, esperem a veure la feina de Deco, però em sembla que és que complica l'arribada del que pugui venir.
0: Sí, és que realment són moltes incògnites, era un moviment que no esperàvem, que veiem tot de Rodri al Madrid, i clar, que s'ha de veure com acaba el tema del nou, que és la gran necessitat del Barça.
2: Sí, és així, però jo entenc que és una gran oportunitat, que el Barça va haver de captar-la, i a partir d'aquí el que has de començar a treballar a la maquinària per fer espai perquè vingui un nou, que això vol dir, pues, bueno, alguna sortida probablement dolorosa i un parell de moviments que et permetin agafar el diners. Bueno, ja no et podràs gastar el que et volies gastar amb Julián, entenc que Julián quedi descartat amb l'arribada de Rodri per un tema financer, entenc. Sí, per un tema financer. Bueno, si comprem a Rodri, comprem a Julián, i a Núria et dic una cosa, jo al setembre... o sigui, tu saps que jo sempre tinc cara a la nevera, però si tenim aquests dos, vull dir, ja podem anar... les tertulies seran una festa.
0: Ens ho passarem bé.
2: Seria fantàstic, però jo ja crec que em sembla que econòmicament és inviable, llavors, bueno, a veure què aconseguim, a no ser que bueno, tinguem dos ventes de 70 cadascuna, que hauríem de veure qui ens les dona.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però Rodri, el nom del dia, ja heu escoltat, Jofre Mateu, que si s'acaba tancant és un fitxatge extraordinari. Jofre, gràcies i continuem les vacances, que imagino que l'estiu està anant bé.
2: Està anant molt bé, queda poquet, però estem apurant-lo. Moltíssimes gràcies, una abraçadeta.
0: Una abraçada, Jofre. Anem per la galeria. I fem un últim punt al futbol, perquè l'Espanyol aquesta tarda ha fet oficial la cessió d'Unai Núñez. Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria. L'Espanyol ja ha fet oficial el fitxatge d'Unai Núñez, del central basc, que arriba cedit pel Celta de Vigo, fins a final de temporada per reforçar l'eix de defensa del conjunt blanc i blau. Amb experiència a primera divisió i també a les categories inferiors de la selecció espanyola, el jugador arriba a Cornellà amb l'objectiu de portar solidesa, lideratge i també competència a l'equip de Manolo González de cara a l'inici del nou curs. Arriba per substituir la baixa de Calero i per fer parella de centrals titulars, en principi, amb Leandro Cabrera.
0: Gràcies, Andrea. I un últim punt, perquè el Barça ha descartat definitivament l'amistós Tanger, perquè diu el Barça, en el context de la incertesa que hi ha actualment, el Barça considera que en aquests moments no es donen les circumstàncies adequades per celebrar aquest partit. I fins aquí el Rodri d'avui, que ha passat volant, amb el nom propi de Rodri, que ens ha trastocat els plans aquesta tarda, però Rodri ha triat el Barça, veurem si s'acabarà de tancar els propers dies. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Que vagi bé.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Estàs segur que el teu negoci no està pagant només en la factura de la llum? Això s'ha fet una consultoria energètica o Fan Fàstel. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible.

0: Això és per Instagram, gctplusgroup-energia.
1: I va ser substituïda per Jordi Bosch.
2: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
1: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Amb la meva llei.